0: to hear this song in the fucking radio, man!
1: A fuego lento tu mirar. A fuego lento tu nada.
2: Apassionat, amb Ràdio
3: d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscut.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

trapecistes, mims,

0: aire a fer dolenta tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio
2: d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscut

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor. Sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apasiona't amb ràdio.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà, les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar, parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà, quan ve la inspiració i és com que tot

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: S'ha acabat la festa major, però la calor no.
2: Anava a dir la festa major, sí, però la calor no. Bueno, avui falta, em sembla que falta la traca final avui, de part dels ciclistes, que ho esperia la traca. Doncs sí, la calor no, la calor al contrari, que en tenim per uns quants dies. I fa por, perquè Déu-n'hi-do la que ens ve sobre. Ahir es van quedar entre 36-37 graus, en algun punt fins i tot una mica més, i avui la tendència és a pujar més. De moment, el que sí que estem fresquets és ara al dematí. Per exemple, el Ripollès a Camprodon, la mínima és 78,4, vull dir que estem on està la glòria. També baix a Bojons, a Sadurní de Sos Mortes, 9,6, 9,9 a Rupit, el que és a Roda de Ter, ja faig en fila més, estem a 12,4, a Olost, al Lluçanès, a 12,7, el que és a Can Lletenes, 13 graus i 2 dècimes. A Vic, la mínima ha estat de 15 graus, molta variació, i el que és a muntanya, doncs, els punts més alts, Brull amb 21,9, en aquí s'ha mantingut la nit tropical, en aquests moments tenen 24 graus, a Bellmunt amb 21,8, a Lluçà 21,8 també, 21,6 a Sobremunt, Santa Llúcia, o els Munts Guilleries amb 21,4, també els Munts de Sant Agustí amb 21,4. En fi, el cas de muntanya hi segueix havent-hi aquesta bossa d'aire càlid que ens va arribant, ens va entrant, i els pròxims dies, doncs, de moment es veia algun ruixat de tarda al Pirineu el dimarts, em sembla que ni això tindrem. Avui dilluns, màximes, no és que s'enfilaran un parell o tres de graus més, podem arribar als 38 avui, el que és l'alçada de la plana.
1: I els propers dies cap canvi, dius?
2: No, al contrari, enfila més la temperatura. Domini del sol, a muntanya, poder de cara dimecres i dijous podria haver-hi algun ruixat, però vai, no sé si ens arribarà passant aquí. De moment marca calor i temperatures amunt. Si avui arribem als 38, demà doncs un grau més, i es manté també el que és el dimecres, pot baixar un grau dijous, que no ho notarem pas, i en fi, màximes 39 graus el que és dimarts, dimecres, i el dijous, divendres, baixen un grau, però hi ha poca cosa. Fins dissabte es baixen els 36, i el que és les temperatures mínimes, doncs, nits tropicals, ja a l'alçada de la plana, tant dimarts com dimecres com dijous, mínimes de 20-22 graus.
1: Déu-n'hi-do, doncs ens quedem amb això. Avui al Tour passarà en calor.
2: Sí, sobretot l'hora que passin per aquí, que passen a partir de la 1, no? Uh-huh. Doncs i les temperatures estaran altes i Déu-n'hi-do, vull dir, ja s'ho veuran.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal tècnic per enllumenat públic. Assessorament en assegurances. Personal d'infermeria per a colònies d'estiu. Conductor de camió.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: planeta passin aquest estiu.
1: Ara som gegants.
2: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
2: Estrip, la revista de les bones notícies.
4: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
5: Apassiona't amb Radio Vic.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per l'alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor. La segona de l'estiu, però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb què els estats membres. Sonia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
0: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
0: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
0: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
0: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extremen la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
0: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
5: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
5: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
5: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen encara desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: I la policia local de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit.
5: Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar en una botiga. El jove es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va fugir corrents. Els agents van activar una recerca i el van trobar poc després al camí vell. Havien encès vegetació a 4 punts diferents, separats pocs metres l'un de l'altre, amb l'intenció de crear un incendi. La policia els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
0: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
3: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes, i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals n'haurem d'estar molt i molt pendents.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
4: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
0: Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
12: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan en superàvit que als que estan en un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan en superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
11: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
13: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
11: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
0: Entrem en matèria d'educació. Reforça el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
15: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande. Por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
14: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers 2 anys els guiaran els canvis.
0: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
16: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'Ústec a l'Hospitalet.
17: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
16: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
18: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
16: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb Ústec i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'Ústec es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat el proper curs escolar.
0: Passa un minut de 3:15, anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Pel que fa a hospital, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
20: No podemos seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
19: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
0: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, a les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa, a la xarxa.
19: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
21: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús. Això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut. I com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
19: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
7: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar. És una acció política.
2: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
0: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Guau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
22: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
23: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara, en aquest moment, disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
22: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment, la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
0: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús del Hoyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
25: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
24: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: I arriben els esports. Transporta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
5: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
0: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
26: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'ha endut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent comentaris.
3: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
4: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
26: Ja ho sentiu, doncs, un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
0: Sens dubte, gràcies, Marc Roura, des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
5: Sí, perquè aquest vespre a les 9 juga la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
6: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també nosaltres som del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
5: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les tres properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: xarxa de comunicació...
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

expliqui què he fet. Si tens un moment, sento que tot canvia i jo no he fet res. Potser tu ho entens.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
0: Vamos a cuando está la cura.
2: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briset a vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà, les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar, parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà, quan ve la inspiració i és com que tot em fa il·lusió.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Professionals de l'educació familiar. Atenció al client per a botiga de roba de casa. Personal administratiu. Personal de neteja per a botiga d'esports.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Avui és un dia històric per Osona i el Ripollès, perquè viurem una jornada que passarà, com he dit, a ser històrica. El Tour de França, la cursa ciclista més prestigiosa del món, travessa avui les nostres comarques a la tercera etapa, la que uneix Granollers amb l'estació de Les Angles abans d'entrar definitivament a territori francès. L'arribada del Tour és molt més que un esdeveniment esportiu, és un aparador internacional que projecta el nostre territori a milions d'espectadors d'arreu del món. Feia més de 60 anys que la ronda francesa no passava per Osona i el Ripollès, i aquesta vegada ho fa d'una manera molt especial, travessant els nuclis urbans, molts dels municipis, i també oferint imatges inèdites dels seus carrers, places i paisatges, però també de la seva gent. Aquesta festa també arriba per un altre protagonista, la calor. Les previsions apunten que temperatures que podrien arribar als 38 graus en alguns punts del recorregut, un factor que posarà a prova tant els ciclistes, però també les milers de persones que sortiran al carrer avui per viure aquest moment històric. Les autoritats insisteixen en la importància d'hidratar-se, protegir-se del sol i extremar les precaucions durant tota la jornada. També serà un dia d'afectacions importants a la mobilitat, carreteres tallades, restriccions de circulació i canvis en els desplaçaments que formen part del dispositiu necessari perquè el pas del Tour sigui tot un èxit, i una incomoditat puntual que molts potser veuen compensada per l'oportunitat única de viure gairebé a tocar de casa un dels espectacles esportius més seguits del planeta. Avui Osona i el Ripollès deixen de ser només espectadors per convertir-se en protagonistes. També que la calor no faci perdre de vista la magnitud d'un dia que molt probablement quedarà gravat en la memòria col·lectiva del nostre territori. És dilluns 6 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la Xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem sobre, com explicàvem avui a l'editorial, el pas de del Gran Depart per les nostres comarques en una tercera etapa que comença avui a Granollers i que tindrà el seu final a Les Angles, abans d'entrar a territori francès. I ho farem amb l'Andreu Jiménez, en Xevi Verdolet i l'Isaac Muntades. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora, i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 serà el moment a l'estudi de rebre en Guillem Sánchez, i a continuació nosaltres parlarem amb el xef Gerard Fortuny de Can Fortuny sobre el canvi d'ubicació del restaurant i també com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després acabarem el programa d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'organització ha confirmat que l'etapa d'avui del Gran Depart es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb la petició que el públic no es desplaci. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6.
0: Com us explicàvem, doncs, aquesta organització ha confirmat que l'etapa d'avui es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb petició que el públic no es desplaci. L'organització del Tour de França ha fet públic un comunicat aquest diumenge pel vespre per confirmar que la tercera etapa, que avui connectarà Granollers amb l'estació de França de Les Angles, passant per Osona i el Ripollès, es correrà normalment en el tram català, però un cop passada la frontera, quan la cursa s'endinsa en el departament francès dels Pirineus Orientals, està afectada per un incendi. Andreu.
2: Allà es demana que no hi hagi públic i tampoc hi passarà la caravana, ja que l'operatiu quedarà dimensionat exclusivament per als ciclistes i els vehicles indispensables dels propis equips, amb l'objectiu de limitar el mínim imprescindible de mobilització de recursos públics per tal de permetre que es destinin de manera prioritària les tasques de socors i d'extinció dels incendis als voltants d'aquella zona. En conseqüència, el territori francès s'ha decidit de moment que la caravana publicitària no circularà, el dispositiu es limitarà exclusivament al pas dels corredors i dels vehicles indispensables per a l'organització de la prova, i es demana al públic que no es desplaci ni als marges del recorregut ni a la zona d'arribada.
0: I com explicàvem, serà la tercera vegada que hi passa el Tour, però la primera que recorrerà tots els nuclis urbans del seu itinerari. Els ciclistes sortiran de Granollers a les 12:10, precedits d'un parell d'hores abans per la caravana publicitària. S'espera una gran festa, tot i que amb importants afectacions a la mobilitat. Andreu.
2: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6. Vic allargarà la festa major fins dilluns, que serà festiu, per ajudar a crear ambient a la fanzone que l'Ajuntament posarà en marxa a partir de les 11 del matí, per on passaran els ciclistes cap a 3:45. Centrada a la Rambla del Passeig, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la cursa, una zona infantil, música i food trucks. En parlen Eduard Comerma, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, i Esther Coma, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament sabem de la importància del Tour i que no podem fallar a nivell d'obres i de serveis. A nivell d'actuacions d'obres, des de Diputació han fet la majoria d'execucions. En aquest sentit, han treballat en reparar asfalts, alguns forats embornals i també la retirada de pilones i d'aparcaments de bicicleta i illes de contenidors que afectaven la ruta d'aquest recorregut. Hi haurà afectacions durant el dia, a nivell de residus, a nivell de neteja. La ciutat quedarà partida i una zona de la ciutat no podrà tenir alguns d'aquests serveis. Es faran reforços abans i després, evidentment, per mirar de minimitzar aquestes afectacions.
4: Esperem que vingui molta gent, la veritat. Ens truquen gent de comarques veïnes que no els hi passa el Tour i diuen, ostres, podem venir, on hem d'anar, on què quedarà tallat. Per tant, esperem que sí que hi hagi gent que vingui. El fet de muntar aquesta zona també jo crec que traurà públic i serà un dia més de festa major, que hi haurà moviment a la ciutat.
2: A Torelló també s'han reparat diversos trams de la travessera per garantir que l'asfalt estigui en les millors condicions. El municipi també s'ha informat als veïns de les conseqüències que comportarà el pas de la competició. El poble quedarà partit en dos i no es podrà passar d'una banda a l'altra. Per això s'han explicat les alternatives de mobilitat disponibles. En parla Marcel Ortuño, alcalde de Torelló.
5: És una oportunitat per Torelló perquè durant uns minuts llargs serà el centre d'atenció esportiu mundial, podem dir, perquè és un esdeveniment dels més importants a nivell mundial i que no, per calendari, és el que prima en aquestes dates.
2: Les afectacions s'allargaran aproximadament des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda. El Tour de França ja va començar ahir amb el Tour de França, que va començar el dissabte amb una contrarrellotge per equips, i ahir amb la segona etapa, que va transcorrer per Barcelona.
0: I els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. Laia de Déu, una codinenca.
6: A Sant Feliu de Codines es va fer una conferència amb el periodista Carlos Andrés i a Vigues va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu, però, des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
7: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial, quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
6: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
7: Així, no només l'exposició està en el centre cívic La Fonteta, en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet, o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una horxata al centre cívic, veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir, i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
6: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de la Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, que organitza un matinal de spinning avui dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, Caldes de Montbui també s'hi han fet activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, avui mateix, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més gran de Catalunya, acompanyada de la godra, els gegants i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa.
0: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de l'UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
9: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
10: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
8: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pere i Ana Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
0: I Vic ha finalitzat aquesta setmana la substitució de totes les àrees de contenidors de la ciutat. S'ha trobat amb un imprevist, però no els ha pogut canviar tots perquè la darrera remensa de l'orgànica han sortit defectuosos, Andreu.
2: Així ho apuntava dilluns al ple la regidora de Serveis, Esther Coma, a preguntes d'Esquerra Republicana. El regidor republicà, Albert Palou, demanava, entre d'altres, com havia anat la instal·lació i quines deficiències s'havien trobat. Coma relatava que els últims contenidors d'orgànica havien sortit amb una peça defectuosa i quan es procedia al buidat amb el camió no es podia obrir, per tant buidar. Per tot plegat, tal com es pot veure en algunes illes, hi ha un buit d'on hi ha hagut els nous de l'Ajuntament i n'ha col·locat de vells de forma temporal. La regidora calculava que hi ha 46 zones afectades amb un contenidor cadascun. Pel que fa a les problemàtiques i deficiències, Coma explicava que hi ha hagut canvis d'ubicació, sobretot perquè la capacitat dels contenidors és més gran i ha permès compactar algunes zones. En algunes s'han trobat desbordaments i en d'altres abandonaments. Sigui com sigui, el model, segons la regidora, està en revisió i per pal·liar tot això es pot augmentar la freqüència de recollida o bé posar més contenidors. La col·locació dels 1.150 contenidors van començar a finals de febrer. La principal millora de nous envasos és que són metàl·lics i, per tant, ignífugs. Molt relacionat amb això, un dels altres avantatges, a part de tenir més capacitat i estar més compactats, és la vida útil, que és de 10 anys.
0: I comença les obres de reforma de la Sala Eudald Graells i l'enderroc de la Guixera de Ripoll, Isaac.
8: Les obres de reforma de la Sala Eudald Graells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Orriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la Guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
9: Pel que fa a l'enderroc de la Guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost

0: afectats puguin compartir casos i, sobretot, pressionar les administracions perquè actuïn de manera coordinada. Al manifest, la plataforma reclama més coordinació entre les administracions, actuacions més àgils davant les ocupacions conflictives i el tràfic de drogues, un pla municipal de seguretat i més suport als veïns afectats. També defensa que el moviment és apartidista i que actuarà sempre dins la legalitat. Entre les primeres iniciatives hi ha presentat una iniciativa popular al consistori, així com impulsar un debat monogràfic sobre la seguretat del municipi.
1: I per altra banda, la Fundació Impulsa becarà a 27 estudiants de formació professional del Moianès el curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat en l'AIO.
2: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa del Moianès.
3: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
2: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa. Persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Padrisa és una mentora de Castellterçol.
4: Home, una mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? Uh-huh. I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
2: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
1: I el primer Consell d'Infants de les Franqueses deixa petjada i marca un abans i un després en la iniciativa. En un 2026 ens han treballat amb més intensitat que en anys anteriors. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
5: Així és, Ona, i és que com a cirereta del pastís s'ha pintat un mural de forma col·laborativa que commemora precisament aquesta creació de l'òrgan de les parets del Centre Cultural de Bellavista. Així doncs, gràcies a aquesta acció, les parets exteriors del Centre Cultural de Bellavista tenen des d'aquesta setmana més color. Però no només, i és que han creat el mural els membres del primer Consell d'Infants de les Franqueses, sinó que tots aquells infants i joves que han volgut han decorat el mural commemoratiu de la creació d'aquest òrgan, que l'artista David Vinagre ha fet expressament per aquesta ocasió, que ha despertat l'expectació del barri i dels vianants que passaven per l'indret. Expliquen des del consistori que el mural reflecteix l'encàrrec que l'alcalde va fer al Consell durant la sessió de Constitució i mostra els infants dialogant, escoltant i treballant propostes sobre els 5 pobles de les Franqueses que conformen aquesta vila. De fet, el dia de la pintada, tant el president del Consell i alcalde Juan Antonio Corchado Ponce com els vicepresidents i regidors d'Infància i Educació, Marc Gallego Garrido i José Antonio Aguilera Galera, han acompanyat els infants durant al llarg de tota l'activitat. Com a cloenda, al llarg de la tarda també ha servit per berenar i participar en el taller d'infants de l'entitat d'associació d'Espais Nadó, Espais Infants de les Franqueses, anomenat ENEI, que ha proposat, amb motiu d'aquest 15 aniversari, per endur-se una reproducció del mural en blanc i negre per pintar a casa.
1: La Colla de Diables de Cardedeu ha celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Enric.
5: Doncs sí, Ona, així és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places amb una llegenda del Berro, que ja n'havien comentat aquí en entrevista, on no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem Alba Ferrés, de la Colla de Diables de Cardedeu.
6: Així com un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, a un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara, i després han explicat la llegenda, i també una llegenda explicada per la

0: Mida, que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
1: La llegenda d'enguany, com explicava, no incorporant novetats, però per segon any consecutiu els espectadors han pogut gaudir de música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant l'escenificació, de fet, la bèstia de la colla a Diables de Cardeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
0: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des de els més petits als adults, i és la nostra festa, i és molt bonica.
1: Un cop acabat la representació de la llegenda del Berro, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el Berro de Cardedeu. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
2: I l'equip dels Pompeu Fabra, format per professors dels Sagrats Cors, guanya la gran final de la Lliga per la Llengua, el concurs per fomentar el català que s'estrenava a la Festa Major de Vic d'enguany. Andreu.
3: L'equip dels Pompeu Fabra, integrat per professors d'en català de l'escola Sagrat Cor, en Jordi, l'Albert, l'Anna, la Judit i l'Eva, van ser els guanyadors de la gran final de la Lliga per la Llengua, una de les novetats de la Festa Major d'enguany. La final, que es va escenificar a la plaça de la Catedral davant d'un nombrós públic, culminava un concurs impulsat per l'Ajuntament per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida. La presentació de la final, que es va retransmetre en directe per al Nou TV, va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. A la cita hi arribaven 8 equips finalistes, 4 de la branca popular i 2 de l'escolar, que ja havien disputat la seva particular final el desembre passat. Conèixer el significat de la paraula destret, situació anguniosa, els va valer a l'equip dels Pompeu Fabra desfer l'empat de 100 punts que havien arribat després de 4 proves amb l'equip dels Triadú, format per treballadors de la biblioteca. Van completar el podi amb 90 punts els boletaires sense llicència, amb membres de la família Comte Roca. Com a regal, es van endur un viatge a les Balears, un cap de setmana al Delta de l'Ebre i un vol en globus per la Plana, respectivament patrocinats per Viatges Alemany. Les 4 proves consistien a lletrejar paraules, un mal de cap per a molts, esbrinar a refranys, la més competida, destriar barbarismes, la més complexa, i descobrir paraules en fragments de cançons, la més amable. Avui hem jugat per jugar, però això d'assegurar el futur del català és molt seriós, va advertir el presentador. Des de l'equip guanyador van tenir clar la fórmula, parlar-ho sempre. El fi de la festa va estar amenitzat per Mont DJ i DJ Capde. El que ja està clar és que el concurs tindrà continuïtat.
2: I amb la gran final de la Lliga per la Llengua acabem el repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia i bon dilluns.
5: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. I ho fa amb un temps molt estable, en plena onada de calor, la segona d'aquest estiu, d'aquesta temporada. Les temperatures mínimes van pujant també i avui pujant sobretot les màximes, temperatures superiors als 35 graus en moltes zones de les nostres comarques. Atenció, avui les temperatures màximes que seran molt, molt altes i molt de sol, gairebé cap núvol, només alguns núvols d'evolució a la tarda a les zones del Pirineu i el prelitoral, també poden sortir algunes nuvolades molt poc importants, no deixaran precipitació. En definitiva, un temps molt estable, molt assolellat i molta, molta calor. Molta precaució, perquè a més aquest temps durarà forces dies i no hi ha indicis de canvis per enlloc. Tot comença a estar molt sec, molt escalfat, i per tant molta, molta precaució aquests dies, que estem tenint ja incendis molt importants i s'ha de vigilar moltíssim. Hem d'estar molt, molt pendents de en tot moment dels incendis i d'aquesta situació d'una onada de calor que serà molt important els pròxims dies i que, sens dubte, tothom ha d'estar molt i molt alerta. Poca cosa més a destacar. Això un dia molt tranquil, un dia molt assolellat i en plena onada de calor que ens afectarà ben bé fins dijous o divendres. Anem formant dia rere dia i aviam què acaba passant amb aquestes temperatures tan i tan altes. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquesta onada de calor, també just per avui, que és un dia important per les nostres comarques, on es mobilitzaran milers de persones per veure el pas del Tour de França per les nostres comarques i, per tant, també hauran d'estar al cas de protegir-se d'aquesta calor. Nosaltres, com us explicàvem fa una estoneta a l'editorial, d'aquí una estoneta tindrem aquí a l'estudi en Xavier Verdolet, l'Isaac Muntades i també l'Andreu Jiménez per fer una tertúlia sobre el Gran Depart. Després, com sempre, us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, i a 10:45 rebrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què sí que ho a les xarxes, sobretot a Twitter. I nosaltres acabarem el Territori 17 d'avui parlant sobre cuina. En aquest cas parlarem amb el xef Gerard Fortuny del restaurant Can Fortuny sobre el nou canvi d'ubicació del restaurant. I també amb ell parlarem sobre com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després, ara sí, acabarem el Territori 17 d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això sabeu que ho farem d'aquí 3 minuts i, per tant, estigueu al cas de tot el que passarà en el programa d'avui del Territori 17. 3 minuts i tornem. Fins ara.
4: El nou FM, el nou so d'Osona.
6: 24/7.
7: Avui, un cotxe per moure'm.
8: Demà, una furgoneta per treballar.
7: I demà passat, un monovolum per viatjar.
8: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
7: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
8: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
7: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
9: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
10: Moventos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Moventos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
11: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
12: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
11: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
12: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
11: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
12: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
13: Cocodril Club.
14: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM, 92.8.
15: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. Hasta luego,
16: cocodrilo. Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
17: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
4: El 9 FM. El nou so d'Osona.
18: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, bona.
2: Dia del Bojos avui, però dia també és un dia important. Però bé, els programes sortirà com sortirà. En fi, com sempre, dia del Bojos, però sempre tenim la portada del 9-9. Per tant, Andreu, moment de comentar-la, què hi diu avui?
3: Doncs, evidentment, els dos temes principals ara mateix a la comarca d'Osona i a Vic, podríem dir, el titular enfocat al Tour de França i la imatge a la Festa Major, el llegim tot a punt a Osona i al Ripollès per rebre una etapa del Tour condicionada pels incendis. Les mesures no afecten el tram català, però a França es prohibirà la presència d'aficionats a les carreteres. I pel que fa a la imatge, doncs, veiem durant ahir un dels actes que es va dur a terme per la Festa Major de Vic, justament aquí a la plaça de la Catedral, de la plaça de la Catedral, i veiem passat, present i futur a la Festa Major de Vic, la comparsa dels cavalls cotoners durant la ballada d'aquest diumenge al migdia a la plaça de la Catedral. Déu-n'hi-do posar-se un cavall d'aquests amb la calor que feia
2: sí,
3: ahir.
2: Sí, sí, la veritat és que...
3: A l'igual que posar-se sobre una bicicleta, eh?
2: Exacte, són dos esports de risc, Andreu.
3: Sí.
2: Seguirem ara per la portada del 9-9, en aquest cas del Vallès Oriental, que què hi diu avui també?
3: Que evidentment parla del Tour de França, ja que... La sortida de la tercera etapa doncs, serà d'aquí una estona des de Granollers. L'esprint final pel Tour. Granollers serà el punt de sortida d'una etapa que passarà per 7 municipis més del Vallès Oriental. Les jornades prèvies hi ha hagut activitats per preparar l'esperat moment de la sortida. I a la imatge es veu doncs, a operaris on ja estaven col·locant a tancats a la plaça Serrat i Bonastre, un dels punts per on passarà la cursa doncs, avui dilluns.
2: Doncs obrim la mirada i seguim per als diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia, que explica'ns, Andreu, quins dos temes són avui.
3: Doncs mira, avui La Vanguardia, el que llegim en el seu titular és només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials. La desconfiança a la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. I a la imatge, doncs, Tour de França, evidentment, ahir va tocar l'etapa que sortia des de Tarragona fins a Barcelona, amb la pujada a Montjuïc, amb un circuit, i a Jim Pogacar dona el triomf del Toro Montjuïc. I la imatge doncs, es veu en una de les rampes de la muntanya màgica, on es veu tot el pilot junt, liderat per els ciclistes de l'UAE, que ahir es van emportar aquesta etapa amb victòria de Del Toro i segona posició per Tadej Pogacar.
2: Seguim ara per la portada del diari. Ara, Andreu.
3: Setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. I la imatge és un habitatge afectat per l'incendi a la zona de Calonja, al Baix Empordà, on hi ha cremat més de 2.200 hectàrees. I també una imatge inferior, doncs veiem a Isaac del Toro i celebren la victòria juntament al costat del seu company d'equip, Tadej Pogacar, que la veritat va ser molt i molt emotiva i emocionant.
2: Seguim ara, Andreu, per la portada del periòdico.
3: Que avui el titular és Europa es prepara per liderar l'OTAN. Trump va a la trobada demà només per respecte a Erdogan. El rearmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i manca de missils. I a la imatge, doncs...
2: Una imatge molt
3: xula,
2: eh? És una
3: foto de postal per la zona del Garraf, on ahir va transcorrer el Tour de França i es veu tot el pilot estirat passant per aquesta zona de la costa del Garraf.
2: I seguirem ara per la portada del Punt Avui, que, com sempre, va a la seva línia...
3: I molt il·lustrativa, eh?
2: I molt il·lustrativa, exacte.
3: Invasió silenciosa a Catalunya, amb 1.600 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes. I veiem, doncs, animals com la vespa asiàtica, el coipú, el cran camaricà, la figuera de moro, la cotorra argentina i la ungla de gat.
2: Espècies invasores, doncs, que com dèiem, hem més de 1.670 espècies exòtiques. Obrim la mirada, Andreu, i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
3: El 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha un lawfare. Només el 32% afirma que les decisions dels magistrats són justes i imparcials. El 34% sosté que afavoreixen a la dreta i un 16% a l'esquerra. El 60% opina que es vigila o sanciona poc els jutges que ho fan malament la seva feina.
2: I seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
3: El Mundo, que avui el que llegim és Delsi es querella contra el Dama i fitxa Garzón com a advocat. La presidenta de Venezuela presenta un escrit als jutjats de Madrid per un delicte d'injures. Assegura que és fals que li van donar un sobre de la petrolera PDV-SA amb el cupó de petroli que se li investiga a l'audiència. L'empresari no es retracta i manté que el sobre de la petrolera veneçolana era financiat pel PSOE. I a la imatge, doncs, estem en ple mundial, on avui, de fet, juga la selecció espanyola i el diari El Mundo li ha fet una entrevista a un dels futbolistes, Àlex Baena, i el que llegim és: sabíem que nosaltres el futbol al final en sortiria.
2: Doncs, Andreu, seguim per la penúltima portada, per La Razón.
3: Acabat d'enquestes, el PSOE ja cau per sota dels 100 diputats i el PP obté entre 146 i 148. Això provocaria, doncs, que entre PP i Vox hi haguessin més de 200 diputats i el PSOE tindria uns resultats molt dolents, al igual que la resta de partits de les esquerres.
2: I ara sí, acabarem el repàs de portades per al diari de l'ABC.
3: On el protagonista de la imatge és Juanma Moreno, on finalment sí que hi ha hagut pacte entre PP i Vox perquè el president del Partit Popular, doncs, pugui estar al capdavant del govern andalús, doncs, 4 anys més, i la imatge, doncs, se'l veu jurant la Constitució a Andalusia.
2: Veurem com va. Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara, Ona.
8: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 6 minuts de 2:15 i és moment per la tertúlia dels dilluns.

0: I com avui és un tema, és un dia monogràfic per al Territori 17, però és que és un dia important perquè avui els nostres territoris ens viuran un moment històric, perquè tindrem el pas del Tour de França, el gran départ, per als nostres municipis. Per tant, avui hem de dedicar una tertúlia especial. Tenim un personatge aquí que avui ha vingut a... que avui ha vingut aquí a l'estudi del 9FM preparat per viure el gran départ aquí a Vic. Isaac, què tal? Com estàs?
1: Què tal, Ona? Bon dia.
0: Avui vens de ciclista perquè has vingut amb bici, eh?
1: He vingut amb bici des de Sant Julià, uns 7 quilometrets, tot de baixada, ni m'he cansat, vull dir que aquí estem i res, a viure aquí l'etapa ciclista pel mig de Vic, que serà divertit de veure-la. De fet, he pogut passar per la zona on passaran la prova i estava ja tot molt decorat, amb tanques, amb estelades per tot arreu, amb estants de bicicletes, per tant, déu-n'hi-do, està tot molt a punt ja.
0: Qui també ho té molt a punt... I ho ha viscut molt aquest cap de setmana, és l'Andreu. Andreu, bon dia de nou.
2: Hola, Ona.
0: També avui t'has llevat d'hora perquè has pogut fer una connexió pel Next Matí, on has pogut parlar amb el regidor d'Esports aquí Vic, de l'Eduard Comerma, que també doncs, heu parlat d'aquests preparatius de la ciutat que s'està preparant pel Tour.
2: Sí, la ciutat, la veritat, que s'ha preparat bé pel Tour de França. La veritat que han muntat, doncs, una pantalla per poder seguir l'etapa, també hi ha zona pels nens, muntaran food trucks amb taules i sobretot ombra perquè farà molta calor avui, així que s'han mogut bastant, però bé, crec que serà una jornada històrica perquè el Tour de França doncs, és un esdeveniment esportiu brutal i aquests dies, no sé tu Isaac, que l'has pogut també viure des de dins, és que no té res a veure amb altres curses, o sigui, la infraestructura que hi ha al darrere és una barbaritat.
1: Res a veure, de fet jo vaig poder viure en directe una sortida de la Volta Ciclista Catalunya Sant Joan de les Abadeses i veies una mica el que és el gran départ allà a Barcelona amb el dissabte, no?, amb aquesta contrarrellotge per equips espectacular, vull dir, no té absolutament res a veure, mou molta més gent, és una altra dimensió. Feia gràcia veure Barcelona tot desèrtica, no?, tots els carrers tallats, amb un munt de gent. Sí que és veritat que al principi circulaven aquelles típiques imatges de que si estava buit o no sé què, bueno, no estava buit, són imatges del principi de l'etapa, de llocs on no hi havia ombres, però és que tu pujaves a la zona del Castell de Montjuïc, tot el que és el tema de l'entrada a Montjuïc, Plaça Espanya i tot plegat, i estava a molt ple de gent, o sigui, hi havia moltíssima gent veient l'etapa, zones VIPs, vull dir, espectacular l'ambient i la caravana que jo us he de dir que la caravana a mi em va decebre una mica. Jo crec que a França hi posen més coses, perquè sí que jo l'he vist a França i aquí, i a mi em va semblar que hi havia menys cotxes d'aquells que llancen coses i van llançar menys coses, tot i així alguna cosa em vaig poder...
3: Això és robat tot, això ja?
1: Sí? Això, bueno, robat, això és donat, no? Robat en principi. Hi havia gent que robava, o sigui que hi havia els carros plens de les samarretes del Leclerc.
0: Home.
1: I hi havia gent que directament ja els agafava i sense...
0: No té gràcia.
2: Jo l'únic que tinc és un ventall, Isaac. Només tinc un ventall Leclerc, jo. No tinc res més.
1: De ventalls ens en van donar dos. Jo me'n recordo, ens en van donar dos.
3: I també tiren, es veu, crema solar, no? Em van dir, també llançaven, per si de cas.
2: Estaria bé.
1: Pues no em vaig aconseguir.
3: No sé si a raig o amb polleta, però amb crema solar la llançava.
2: Doncs a mi m'hagués anat bé, per els dos dies, sí.
3: No, és que farà molta calor, aneu al tantos que aneu a veure l'etapa. Ai, perdó, bon dia, no?
0: Bon dia, sí.
3: T'havies de presentar, és que he entrat aquí i no sabia si valia o no, i veig que sí que s'hi valia. Perdó.
0: T'anava a demanar què tal, tu estàs a punt ja?
3: Jo de córrer no gaire, Isaac sí que veig que ve de córrer, o aniràs a córrer o fas veure-hi prou.
1: He vingut,
3: no?
1: He baixat amb bici.
3: Amb bici, des de?
1: Sí. Sant Julià.
3: Ah, molt bé, no?
1: Res,
3: és un port de vuitena categoria,
1: sí,
3: amb baixada.
1: De vuitena categoria amb baixada, sí.
2: És el Tourmalet.
1: Ni pedalant, avui.
3: Molt bé. Doncs res, sí, és un dia, home, feia molts mesos que en parlàvem en aquest dia i finalment ha arribat allò que passa. Això que hi vam patir, perquè unes hores, uns minuts va semblar que perillava l'etapa fins i tot,
0: sí,
3: perquè
0: sí.
3: N'heu parlat potser d'aquest tema ja, però sí, vam estona, i ens faltaria que ara a sobre ens passés això.
0: Clar, com ha quedat al final el tema de l'incendi?
3: No, al final ja es va acordar i el vespre nit, va fer un comunicat oficial al Tour dient que a partir de França, o sigui, el que passa a la frontera, la caravana desapareix i els ciclistes arribaran sols als angles, per tant, no es demana que n'hi hagi ni públic, perquè només hi haurà més un operatiu policial i de serveis només pels ciclistes i pels equips bàsics d'assistència als corredors. Però tota la resta de caravana i de gent demanen que no hi sigui, no tant pel foc, perquè el foc encara està una mica lluny, que és una desgràcia com a tal, evidentment, sinó pel tema de tot operatiu de serveis que han de desplaçar cap allà. Clar. Per tant, policies, bombers, personal de serveis, etc. Tot això, clar, l'urgència és el foc i, per tant, hi haurà menys gent disponible per al tour. Llavors, per això van decidir fer aquesta mica de pacte a última hora, que de fet aquí no ens afectarà, però bueno, sap greu perquè els angles potser gent d'aquí o del Ripollès, sobretot, potser hi podria anar-hi, no?, cap a França i això, i no hi podran anar-hi perquè estarà tot tancat només per als ciclistes.
0: Mm. No sé si vas poder anar a Barcelona aquest cap de setmana.
3: No, vaig veure l'Isaac per la tele, però jo no vaig anar-hi.
1: Per la tele
3: vaig...
1: no?
3: No, no ho sé. Però hi eres, no? Vaig veure molta gent que anava...
1: És que pot ser que sortís, perquè hi va haver uns... Bueno, uns del meu costat que estan mirant l'etapa a través del mòbil i diu, ostres, mira, ens hem vist, clar, jo estava al costat, vull dir que és possible que sortís, sí.
3: No, es veia molta gent i trams molt macos, de molta gent. Sí, sí. Tu hi vas anar-hi també, Andreu?
2: Sí, i tant, sí. Home, i tant.
3: Molt bé,
2: sí,
3: molt
2: sí.
3: Bé.
0: Jo també hi vaig anar.
3: Ah, hi eres també?
0: Sí, els tres hi vam anar.
3: Carai.
0: Sí. Molta calor, eh? Clar, la veritat clar. És que molta calor, però si aprofitaves els moments d'ombreta... Doncs...
3: I estàveu a llocs molt diferents o va estar en la zona de ja, final d'etapa on vau anar?
1: Jo en el meu cas estava a final d'etapa, ens vam posar a 300 metres de l'arribada. He de dir que a la meva part hi havia moltes ombres perquè hi havia molts arbres.
2: Sí,
1: llavors...
2: Allà dalt hi havia ombres, la teva zona.
1: Ho vam salvar molt bé aquest tema i llavors sí que a mesura que vam passar en alguns equips vam decidir, ostres, quan ja va passar l'equip Movistar vam dir, baixem una mica més a baix perquè què passarà? Que després quan acabi la contrarellotge tothom baixarà de cop serà... una marabunta, el metro serà impossible agafar perquè nosaltres, evidentment, ja no vam baixar amb cotxe, vam baixar amb autobús,
3: ben fet,
1: pensant que seria impossible aparcar i tot plegat i moure's per allà. I els altres, la contrarellotge, la vam, els últims corredors, l'UAE i tots aquests equips, el Bisma, el Bora i tot això, els vam veure en una corba bastant a baix, bastant xula, que estava molt atapeïda de gent, i que se'ls veia pujar i encara els veies una mica més agrupats, perquè en el nostre cas, que l'Andreu us ho podrà explicar, suposo que ho va viure, ja els veies molt disgregats, amb aquesta nova modalitat de contrarellotge de que marca el temps el primer.
3: I els que hi enteneu, els coneixeu, els corredors, quan passen per davant, qui és qui o no?
2: Sí.
3: Alguns sí?
1: Jo, els líders, sí. Perquè, a més, també n'hi ha alguns que van amb mallots diferents, perquè són campions de diferents. Pel casc, alguns també els pots conèixer, en Vingegaard, porta aquell cas de color vermell molt característic. Bueno, en Pogacar, evidentment, també el veus, no? En Remco doncs, té el mallot de l'Arc Iris, no? De l'Arc de Sant Martí, per ser campió del món de contrarrellotge. Vull dir que sí.
3: O sigui que la pista, a part del líder de croc, diguem, és que els que són uns són els caps de l'equip, no? O l'1, l'11, 21...
1: Aquest és l'altra manera de conèixer-los.
3: Això és la manera també de saber. Aquest és el bo d'aquest equip, no?
1: Exacte.
3: Els uns.
1: Sempre l'1 és el que ha guanyat el Tour de França l'any anterior i el segon se li dona l'11 perquè fan cada...
3: Fan desenes per cada
1: equip. Desenes i llavors van fent el tercer...
3: És una pista que la gent que, com jo, no hi entenem tant, podem... Sí. Aquest és el 41, deu ser bo, però arribes aquí.
1: Avui, aquí Vic, la clau,
3: que era, ja està,
1: jo crec que estarà a mirar sobretot davant del pilot, veureu tots els bons, perquè aniran marcant el ritme, suposo... Bueno, en teoria hauria de ser l'equip del líder, però veurem.
2: Ahir també va controlar Q36 per Pitcock, que volíem buscar l'etapa. Avui potser veiem un altre equip.
3: Pitcock i Albert Poblet, que consti, que és un dels nens que tenim aquest, l'Albert Poblet.
2: El vaig veure el dissabte.
3: El vaig veure, l'Albert, molt maco. Avui estarà amb Maria a la Collada de Toses, fent Vitolliven a Toses.
1: És un bon lloc de l'etapa, que més passen per baix. Jo no estava tant al cas d'això i passen pel port de Toses, que diguéssim que és entrar a Toses i és una pujada brutal. No té res a veure amb la Collada, que la Collada va fent i és...
3: La Collada la farà la caravana i els ciclistes passen per
1: sobre. Exacte, i allò és duríssim, hi ha rampes més del 14, en alguns punts.
3: És important, el recorregut d'avui, sí.
0: Jo pateixo per la calor, o sigui, realment...
2: Fa molta calor.
0: Vull dir, com a espectador sí que passes calor, però és allò, és el preu que has de pagar per veure això, però ells, o sigui, de veritat que pateixes perquè, clar, ells van seguint, no tenen cap ombra... Sí que veus que l'aigua va tot drap, però, ostres, no sé si això... O sigui, es fa sempre pel juliol?
2: Sí, sempre.
0: I mai s'ha plantejat de canviar-se de data?
2: L'altre dia l'equip va publicar un article on ho comentaven, que veient amb el canvi climàtic, l'augment de les temperatures... Clar, és que ho fan les hores on fa més calor.
0: Sí.
2: Llavors...
1: Fer-ho abans, al matí.
2: Fer-ho abans o més cap a la tarda. Mm.
1: També televisivament això...
2: Clar, aquí està el problema.
1: No sé com funcionaria.
2: Clar. Aquest és el problema, perquè el tour és que amb més de 190 països el poden seguir, el Tour de França.
0: Clar.
3: Sí que es veu que em va comentar també l'Albert, això, comentant coses dels equips i això, que hi ha corredors que porten durant l'etapa mitges al coll amb gel.
1: Sí.
3: Mitges d'aquestes de dona, diguem, posades així, com cargolades, per tenir fred permanentment aquí al coll i això, que els anirà, a part de l'aigua que poden beure i això, però que és una cosa tan tonta com aquesta, d'una mitja, embolcallant el coll amb gel. Diu que gasten cada dia 50 quilos de gel pels seus 8 corredors.
1: Sí, i a la crono...
3: Déu-n'hi-do.
1: Xalecos per escalfar amb gel.
2: No sé si veuen una imatge, l'equip Ineos, a la contrarrellotge, posaven els braços...
1: Palanganes, no?
0: Això ho he vist.
2: Està tot controladíssim.
3: I que quan acaben també tenen piscines d'aigua freda immediatament per seure, per relaxar-se allà. No, ha de ser molt dur. Jo que no ho conec gens, això, el ciclisme i tal, admiro que és un esport molt dur i que té molt mèrit fer-lo, realment. Ostres, és increïble com hi van i com pugen, eh? Serà maco, no sé a veure què.
0: I també, o sigui... A mi fa molt... Vull dir, a mi m'agrada... A veure, o sigui, directament no m'agrada el ciclisme, però al meu pare li agrada molt el ciclisme, llavors és com que és una miqueta que m'ha anat tibant ell. I ahir vaig veure... vaig estar a Barcelona i vaig poder veure tres vegades que van passar, perquè van passar... Jo estava a la zona del paral·lel, els vaig poder veure tres vegades. I el primer cop és allò com... És superemocionant, perquè dius, ostres, passen superràpid, vull dir, realment és una cosa que... Estàs allà... Jo crec que és més els nervis de veure'ls que et passen en un moment, els vaig poder veure tres vegades i és com, ostres, és un moment emocionant i que passi. Vull dir, a mi, justament estaré aquí a Vic, no? Però, ostres, passaran literalment per davant de casa meva. Això és una cosa que m'explota el cap i aquest matí venint cap aquí a Vic he vist com tot el poble, o sigui, hostalets, es mobilitzaven tots, estaven col·locant cartells, benvinguts a Balenyà. Vull dir, és una cosa important... No sé com ho viuran els vostres pobles.
1: Home, aquí a la comarca, per exemple, un dels que he vist que ho viurà molt és Planoles, que han fet també una espècie de... Bueno, allò que fan de bales de palla, de segar els camps. No sé si ho han fet amb bales de palla, però han fet un mosaic molt maco, molt aèric, que em van passar bastant xulo, que està prou bé, i ells van muntar una crono així, bueno, una crono de broma, i no era molt competitiva, però la van muntar ahir a la tarda, per donar la benvinguda doncs, al Tour i això, vull dir que ho han viscut molt, també és un dels pobles que els hi va la collada, que endavant en el seu moment també van fer activitats, no?, de posar el trofeu del Grande Parc, com a Ripoll, també, vull dir que s'ha viscut molt, i realment el que s'ha viscut i s'ha notat també que passarà al Tour és per l'asfaltatge de carrers, que de cop i volta s'ha asfaltat.
3: Metadat, una pocritud ara impressionant.
1: Abans del carrer Progrés, la ronda de Castelladral de Ripoll, que estava feta un nyap i reivindicar, m'hi ho heu pogut escoltar mil vegades a l'informatiu, doncs arreglada totalment, i moltes banderetes, això, molt ambient i moltes bales de palla d'aquelles de protecció, està per tot arreu. Això jo no ho he vist a cap altra cursa, a la Volta o a la Vuelta.
0: Però aquí la protecció
3: deu ser condició sine qua non, diu, heu de fer això, o sigui, és bo que són molt rigorosos i fa molts mesos que hi estan. Diu que ja han passat 8 o 9 vegades, mira el recorregut de l'empresa aquesta, vull dir que Déu-n'hi-do, i són molt exigents, clar. Des de moure un contenidor que fa nosa amb un revolt que pot ser perillós, fins a un porat que aquí, una tapa de claveguera, qualsevol cosa que veuen.
2: A la contrarrellotge a Barcelona van haver-hi dos equips que a la mateixa etapa de claveguera es van caure.
3: Veus? Doncs segur que...
2: I van arribar, jo que estava a l'arribada dissabte, van arribar...
3: Emprenyats.
2: Emprenyats i també amb els braços...
0: Esgarrinxats, totes, no? De rascades i de tot.
2: Moltes rascades, moltes abrasions.
3: Ahir vaig veure també per televisió un corredor... La bandera de Colòmbia, no? Hòstia, pobre, també. Ha de ser molta ràbia, això, Però no sé com va anar, li va tirar o va agafar ell o va volar?
2: Se li va quedar enganxat de les rodes.
3: Però de la bandera aquesta d'on venia? Que algú li va llançar, algú li va tirar, o va volar sola, o va agafar ell?
2: És molt probable que vingués dels aficionats, perquè...
3: Però això, hòstia...
1: Hi ha molts colombians, també.
2: No, jo vaig flipar mexicans.
0: Mexicans, també.
3: Home, aquest del Toro...
2: Dissabte, allà al fòrum...
1: Molts mexicans.
2: Que feia una calor, allà al paddock. Estaven allà fora, tota l'estona, animant, cridant... Va passar a signar autògrafs al director esportiu de l'UAE, tota l'estona preguntant-li pel Del Toro.
3: Home,
2: tota
3: va ser maco, ja, l'arribada que van fer.
1: Van deixar guanyar, va estar bé.
2: Cridant tota l'estona Del Toro, fins i tot el Pogacar també el van cantar.
3: Déjate ganar, no li van dir.
2: I Pogacar estava en la seva salsa.
1: Quan... I li van donar una bandera de Mèxic, Andreu.
2: Anaven cantant, Pogui, hermano, tu eres mexicano. O sigui, va ser brutal. Jo vaig al·lucinar, perquè ja sabia que Colòmbia i Ecuador són dos països que sempre hi ha hagut molta tradició ciclista, sobretot més Colòmbia que Ecuador, i tenen bons corredors, Però clar, ara Mèxic és un altre país llatinoamericà que se suma en aquest joc amb Isaac del Toro. I la veritat que l'afició mexicana a mi és que em va impactar molt, perquè van estar-se hores allà animant, cridant-lo, quan Isaac del Toro pràcticament no va sortir, però seguia tota l'estona allà animant-lo, cantant.
1: També estaven molt motivats, eh, Andreu, Mèxic, encara.
2: Sí.
1: Avui estaran una mica més tristos.
3: El Mundial han punxat avui,
1: punxat,
3: no?
1: Han punxat, perdut, sí, bueno. Sí.
2: I també s'ha de dir que allà vaig estar al Fòrum, allà al Paddock, el dissabte, la infraestructura que hi ha del Tour de França és el que deia l'Isaac, o sigui, vas a la Volta a Catalunya i és que, amb tot el respecte, sembla la cursa que organitza el club ciclista del poble.
3: Deu ser proporció de 1 a 1000, deu ser la proporció, evidentment.
1: Sí, sí.
2: I també això passa amb la Volta a Espanya i amb el Giro d'Itàlia, que són les dues altres grans. Però el desplegament que hi ha amb el Tour de França, mitjans de comunicació, tot molt controlat, no et deixaven passar, fins i tot mitjans com Eurosport, que són els equips que... Vaja, els equips, perdoneu. La televisió que
3: té els drets
2: i ho retransmet, també... Si no, d'igual que fossis Eurosport o un altre mitjà, si aquell moment no podies passar, no passaves, t'havies d'esperar, o sigui, està tot molt controlat.
3: També està bé, també està bé.
2: Es nota que són francesos.
1: I les zones VIP allà dalt, Andreu, que les devies veure, aquelles grades, que hi havia aquells palcos per veure l'arribada dels equips del contrarrellotge, tenen diversos palcos, la zona Tourmalet, la zona Isoar, tenen noms així de colls... mítics del Tour de França, vull dir, impressionant, eh? Vull dir, quin desplegament...
3: Inclús deies això del control, vaig veure un missatge que estem en el grup de WhatsApp de l'ASO, que enviava fotos per renyar a la gent que deixava la sala de premsa bruta.
2: Sí.
3: Amb un got brut, una bossa de patates allà, diu, això no es fa.
0: Ho trobo superbé.
3: És un espai comú, un espai de tots, sisplau, deixeu-ho net. Això un missatge que enviaven els periodistes.
2: Ahir vaig estar a la sala de premsa i sí, de fet...
3: Està bé, de tu, hi ha unes normes que s'han de complir, sisplau, siguem tots curosos i cívics i no sé què. Va fer gràcia rebre aquest missatge.
2: Sí, no, perquè hi havia gent allà, jo vaig estar a la zona per poder menjar de càtering i... O sigui, tenies allà les teves escombraries i tot, que tu agafaves i ho podies llençar, que era molt fàcil. I és normal que també t'enviïn això, perquè, a veure, al final és que...
3: Hi ha molta gent que es moveu per allà i això, clar, està bé. Amb qui aneu, vos? Perdó.
2: Ah, digues.
3: No, dic amb qui aneu.
1: Ah, de que guanyi. Serà un Tour molt igualat, eh? Jo pensava que...
2: No serà molt igualat si ahir...
1: Sí, però...
2: Si ahir anava sobradíssim.
1: Però jo veig... Però ahir és una etapa, Andreu, que, a veure, jo sempre dic el mateix. Amb Vingegaard i amb Pogacar són dos corredors diferents. Un és més dièsel i l'altre és més explosiu. I ahir és normal que Pogacar...
2: No estic d'acord amb això, eh?
1: Jo
0: ja
1: sí.
0: Ja tenim debat, tertúlia del dilluns.
1: Jo sí que estic d'acord. O sigui, clar que crec que guanyarà amb Pogacar, és evident, eh? Vull dir, és més complet. Però jo... amb aquestes etapes no es poden treure conclusions. Jo els vull veure quan arribi l'hora de ports llargs, amb altituds... Bueno, avui... avui és complicat, eh? Però quan arribin els Alps i això, esperem que no estigui sentenciada la cursa.
3: Avui diu que ha de ser un dia que han de fer una escapada gent normaleta, que no, els bons ja estan ara posicionats i que avui és una etapa per ells ja que... Bueno,
1: sí,
3: tornarem a atacar ja quan siguem a França.
2: Però avui potser hi ha algun equip, tipus Mathieu Van Der Poel, potser buscarà emportar-se a l'etapa.
3: És el que es diu, que avui és un dia per fer un altre... Que aquests bons que ja estan ara bé a la General i això, avui és una etapa, diguem, transcendent, però relativament, i que deixaran descansar.
2: Avui pot ser per la fuga, o depèn com, si hi ha algun equip...
1: Deixant el mallot groc, no?
2: Sí, la fuga serà per algú que vulgui agafar el mallot groc alguns dies, i si no, potser hi ha algun equip, estil Alpecin, que és un corredor Mathieu Van Der Poel, que és un ciclista que va guanyar etapes, que avui és un bon dia per ell, sobretot si passa bé la colla de Tosses. Perquè si hi ha ciclistes que passen bé la colla de Tosses, en teoria, ciclistes d'un estil així més sprinters, amb pujades curtes però explosives, doncs podran...
3: Ja podran tenir opcions, no?
2: Clar, això què passa? Que si hi ha aquesta opció, hi ha un que és el gran candidat, Tadej Pogacar, també es posarà la pomada.
3: Clar. Una cosa que jo no havia valorat mai, que no sé, veritat, és que, clar, de fet, ser líder del Tour té unes servituds també que, en el fons, són una càrrega, perquè, clar, cada final d'etapa tens un protocol com a líder que has de superar.
2: Correcte. I
3: des d'entrevistes, controls antidopatge i això, i això és una hora que perds cada vegada que acabes l'etapa com a líder, diguem, perdent temps en coses d'aquestes. No? Llavors, els corredors que saben que han d'anar a guanyar el Tour al final són minuts, són hores, són temps que tenen de més descans a la llarga. Per tant, això també és una cosa que han de valorar. Una cosa que jo no sabia és que tenim molt en compte i que això està també estudiat. Tu avui, escolta, m'agafa-t'ho bé i quan arribis te'n vas a descansar, que et tocarà, no? I no es perdis aquí temps amb això, amb controls, amb entrevistes, amb podis, amb protocols, amb rams i tot això, perquè, clar, és temps que perds, no?, també, i que et canses una miqueta. Però està bé, com a reflexió que, mira, se'm va acudir que em van fer, vaig trobar que era, clar, que era bastant pertinent. Sí,
2: Vingegaard, a la darrera volta a Espanya ho va fer. Els primers dies li van cedir el mallot a un altre ciclista que sabia que l'aniria perdent a mesura que avancessin els dies, l'aniria retallant temps. I avui potser passa, però clar, el Tour jo crec que és diferent. O sigui, el Tour, si hi ha un equip que vol guanyar, i a més és que corre Pogacar, i Pogacar té una mentalitat molt diferent a la d'altres ciclistes. Pogacar, si pot guanyar, anirà a guanyar.
1: Bueno, i has de vigilar també que no se't facin allò de les escapades bidon, que es diu, que se't coli un corredor que potser no és el dels màxims favorits, però potser és dels 15 millors o així, que, bueno, que el pots tenir allà, que et pot aguantar dies, com va passar amb el Giro d'Itàlia, no?, que es va colar el portuguès aquell, l'Alfonso Eulàlio, que al final va acabar dels primers, també. No sé què va acabar, Andreu, no sé si tercer, quart o cinc.
2: Qui, perdó, qui?
1: L'Eulàlio.
2: Alfonso Eulàlio, el Giro, va acabar en sisè, crec, al final.
1: Sisè, no? Vull dir que hi va estar molts dies primer i era un corredor que, clar, que és perillós, no? Vull dir que també s'ha de controlar això, que si li cedeixes el mallot a algú, si un corredor que, evidentment, després li pugui recuperar, que no hagis d'estar-li allà molts dies retallant, perquè alguna vegada hi ha algun corredor que ha guanyat algun tour precisament així, com va ser l'Oscar Pereiro en el seu dia. Vull dir que això no passarà ara, perquè el ciclisme està molt controlat i
2: perquè...
1: Sí, tens en Pogacar i... Sí, no, això està clar, però vull dir que, bueno, que ha passat i que... Bueno, a mi és una de les coses que m'agradaria, que hi hagués un ciclista d'aquests outsiders que els hi posés una mica de pols,
3: clar,
1: sí. Perquè si no serà molt...
2: No, serà la cosa estar entre Pogacar, Vingegaard,
1: sí.
2: I ja està. Crec que Pogacar és molt favorit.
1: I ja està, perquè en Renko no el veig.
3: I l'Ayuso?
1: L'Ayuso tampoc.
2: No.
1: És un bon corredor.
2: El francès, que jo tinc moltes esperances amb ell. Lipovic, que jo crec que és ara el company del Remco Evenepoel, que puja millor. I per una volta de grans etapes, ell, per mi, és millor corredor que Remco Evenepoel. De fet, l'any passat va ser tercer en el Tour.
1: Li falta una mica de punxen al Lipovic per això.
2: Sí, però és un bon escalador.
1: Sí, però has de guanyar també, has de saber guanyar, i en aquest corredor li falta.
2: Guanyar si hi ha Pogacar és impossible.
1: Sí, però...
2: Perquè Pogacar és que no hi ha cap cosa que faci malament. Tens el millor gregari, que et va guanyar i ho va fer sobrat, perquè se'ls anaven mirant el Remco i el Vingegaard, que no podien. Seixas ahir no va estar fi, que per mi és...
3: Sí, la gran promesa francesa, no?
2: Però
1: no guanyen un Tour des del 85, França,
3: sí.
1: Amb Vinola.
2: Aquest en guanyarà. O sigui, aquest en guanyarà.
3: Aquell senyor en Power Bosch, que és un clàssic dels Tours de Quibic, que em deia, el Tour el van fer per dues coses, per fer calés i perquè guanyi un francès.
1: I no guanya des de...
3: Fa 40 anys que això no passa, estan desesperats.
1: I Roland Garros, igual, també, amb
3: exactament,
1: tenis, que fa també 40 anys o així que no el guanya un francès.
3: Vull dir que estan en una crisi nacional important en aquest aspecte, França.
2: Sí, han tingut bons ciclistes, però no...
0: I com és això?
2: Perquè...
1: Molta pressió, jo crec.
2: Sí, hi ha molta pressió i també... No hi ha hagut un ciclista que diguis que hagi despuntat molt.
1: Hi havia un que, bueno, tu, Andreu, ja encara... De fet, no sé si es va retirar ja o encara corre, ara tinc el dubte, en Roman Bardet.
2: Roman Bardet es va retirar
1: l'any passat?
2: El 24.
1: Vale.
2: El 24 no, es va retirar el Giro del 25.
1: Vale.
2: Es va vestir de mallot groc el 2024.
1: Roman Bardet, recordem que em sembla que va fer dues vegades segon al Tour de França, però clar, es va trobar amb Chris Froome, si no recordo malament,
2: correcte,
1: que en aquell moment estava en el seu moment i tampoc va poder guanyar i, bueno... I han ficat algun també ciclista al podi, en Jean-Christophe Peron, sembla que va ser tercer també fa uns anys.
2: Thibaut Pinot,
1: que també, pobre, no ha pogut mai acabar d'explotar. Bueno, tenen difícil
2: els francesos. Però ara amb en Seixas, d'aquí uns anys, Seixas...
1: Sí, perquè aquest any no,
2: Tres
1: setmanes
2: no.
1: És molt,
2: Però jo crec que jo les prediccions que vaig fer el posava a la tercera posició.
1: És molt optimista, això.
0: Abans d'acabar, voleu fer un top 3? I llavors ho recuperem al setembre, al final, o quan acabi el Tour.
1: Vale, va, fem.
3: Del Mundial, del Tour?
0: No, del Tour.
3: Va, comenceu jo. Jo em sumaria els que són els tòpics, que per tant no té gaire mèrit la meva
1: corda. Jo crec que guanyarà Pogacar, segon serà Vingegaard, i el tercer aquí tinc més dubtes.
2: Aquí
1: són
2: els dubtes.
0: Aquí és on jugarem, va.
1: Depèn de si Isaac del Toro té llibertat o no, una mica. Si Pogacar ho remata d'hora... El veig a davant, també. Si no, ja entren més noms en joc. Clar, hi ha els típics de Lipovic, tenim també Renko... Bueno, però me la jugaré i tiraré una mica per aquí casa i diré que Juan Ayuso farà podi.
3: Bueno, jo que hagués dit d'entrada, més que també és un nom que ha anat seguint una mica més per proximitat, diguem, també geogràfica, però no sé, jo diria això i no sé, prefiro diferent dir, va, doncs hi haurà una pàjara d'en Pogacar i guanyarà en Vingegaard el Tour. Vinga, va. Amb la qual cosa quedaran 4-3, no? En Tours, llavors, aquests
1: sí,
3: dos?
1: Sí, sí.
2: Jo, Pogacar, Vingegaard i Pol Seixas.
3: En Seixas, aquests, dius? Sí, encara el mantens, aquest?
2: En Pol Seixas és...
3: Amb els seus 19 anys, jo 20, no, aquest? 19
1: sí,
3: anys,
1: sí,
3: 19 anys, eh? Sí, sí.
2: Va fer tota la Lieja a roda de Pogacar i perquè el va rebentar els últims 500 metres d'una pujada molt explosiva, però ve d'exhibició en exhibició aquesta temporada i Seixas per mi tercer.
3: Però vaja, diem 3 noms, 4 o 5, però són 184 noms que són molt bons tots, en general. Clar, no, no, són els millors corredors, els millors equips en el món i el moment que tenen. Llavors,
1: sí,
3: això,
1: sí.
3: No valorem prou, estil, la qualitat que deu haver-hi amb aquests grups de corredors, que deuen ser unes màquines, tots, eh? Clar que llavors hi ha també dins aquestes màquines escales, eh? Però són els 200 millors corredors del món,
2: sí,
3: els del Tour.
2: Sí, sí,
3: és així,
2: sí,
3: eh?
2: Sí. Pràcticament
3: tant,
2: agafes tot
3: que...
2: Hi ha corredors que sí que, per tal, hi ha molts que el que fan, al veure ara que és molt complicat guanyar, doncs van al Giro d'Itàlia o a la Vuelta, perquè saben que ja no es trobaran ni en Pogacar ni en Vingegaard.
3: Clar, clar, clar, clar.
1: Exacte. Bueno, Vingegaard, de fet, fa el calendari una mica també al contrari al Pogacar,
2: sí.
1: També,
2: sí, sí.
1: Fins i tot, vull dir que...
0: Tampoc es volen trobar gaire,
1: no
0: entenc.
1: De fet, és el primer cop que es troben aquest any.
2: Aquest any, sí. L'any passat es van trobar al Dauphiné, que
1: ja
2: va preparar el Tour i el Tour de França.
1: Es troben dos cops, tres l'any màxim. Vull dir, perquè en Vingegaard no corre curses d'un dia, pràcticament.
2: No. I no sé si ho heu vist, en Vingegaard, que quan atén els mitjans de comunicació i passa per la gent, perquè clar, el ciclisme no és com els altres esports, que no et pots... És que és impossible no tenir la gent a un pam, amb mascareta tota l'estona.
0: Sí, ho vaig veure.
2: I,
1: per no pillar virus.
2: I de fet,
0: sí, perquè diu que porta dos tours, que s'ha posat malalt.
2: S'ha posat malalt, sí. I a més, també m'hi vaig fer... El seu equip, quan vaig estar al fòrum al paddock, tu veies molts equips, de l'UAE, tot obert, que la gent... ho podia veure perfectament, el Visma semblava un equip de futbol, tot ben amagat, tancat, que no s'hi acostessin gaire els periodistes ni tampoc la gent que estava convidada per anar per al paddock, i la veritat que no té res a veure el que és l'UAE i el Visma. Podríem dir que l'UAE és un equip més mediterrani i el Visma, tot el contrari,
3: més nòrdic.
2: Més nòrdic, sí.
3: Totalment.
0: Doncs haurem d'anar a tancar la tertúlia, però abans, si voleu explicar que hi haurà un programa especial a partir de les 12, Andreu, aquí al 9FM.
2: Sí, a partir de 11:45, doncs tindrem un programa juntament amb una codinenca i la veu de Sant Joan, que farem un repàs de l'etapa d'avui que transcorre les nostres comarques. I bé, doncs, durarà en principi 3 hores, per tant, farem un seguiment d'aquesta etapa que passa per aquí avui al Tour de França per les nostres comarques.
0: Doncs, Txell Bardolet, Isaac Muntades, Andreu Giménez, moltes gràcies per la tertúlia d'avui. I, si m'equivoco, em corregiu. Alele Tour es diu?
2: Sí.
0: Alele Tour.
1: Exacte.
0: I ensenyem una altra vegada...
1: En Leclerc, sí.
2: Leclerc...
0: Aquesta samarreta m'encanta, eh?
1: És un supermercat, això, eh? Pel
2: sí.
1: Qui no ho sàpiga.
0: Sí.
2: Aquest és el mallot que portava en Pogacar.
1: Exacte.
0: A mi m'agrada perquè m'encanten els topos, llavors...
1: Exacte.
3: És com de pijama, m'han dit això una mica, eh?
1: Això...
3: Pijama,
1: confirmo, la meva parella dorm amb això. I n'he donat a gent... i que ho utilitza de pijama, també.
3: Veus?
1: Sí,
0: doncs mira.
3: Doncs va bé saber. I també hi ha pantalons amb això, no només en això i
1: prou. No donen pantalons enlloc. De fet, crec que...
2: Culot donen?
1: Culots els has de comprar, jo crec, eh?
3: D'alguna bici, sí, tenen color, això no en tiren pas cap, no?
1: De bici no en tiren. De bici l'únic que pots fer és fer-li la trabanqueta a algun corredor i robar-la, però no ho recomano, perquè...
0: Exacte, que sembla que canviïn bicis com per bidons d'aigua, eh?
3: Quan val una bici del Tour?
1: Home, 20.000 euros, jo crec, no?
3: Home, la de la Paula Blasi en valia 16.000, aquell que li van robar, la de Paula, doncs...
1: Sí, com a mínim, més,
2: sí. Ahir, de fet, vaig baixar al bus del Movistar i estaven allà a les bicis i comentant amb els pares d'un dels corredors de l'equip Movistar, ho deien, agafes una d'aquesta i ja tens el més solucionat. El mes i potser l'any.
3: Si no et troben, això, també.
2: Exacte.
3: Vas, però...
1: Sí.
3: Molt bé, molt bé.
0: Doncs bé, que vagi molt bé i bon tour a tots.
3: Va. Igualment, gràcies.
0: Vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia.

més boomerang dels Manel, i és que aquesta cançó fa referència al Tour de França del 1996, quan va significar la fi del reinat de Miguel Indurain al Tour de França, després de guanyar-lo 5 anys de manera consecutiva. Aquell dia a l'estació d'Otacamp, com diu Guillem Gisbert, Indurain es va fondre i el danès Bjarne Riis va consolidar el liderat al port d'Otacamp.

0: a Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ja us vaig explicar l'altre dia que la primera fase del tall de l'R3 entre Montcada, Bifurcació i la Garriga s'allargarà més del previst. Hauria d'haver acabat fa dues setmanes i les plataformes d'usuaris temen que continuï fins passat l'estiu. Segons explica Marc Genera, el portaveu de Perquè no ens fotin el tren, diu que troben a faltar que no hi hagi una acció de planificació i de coordinació d'obres. Genera parla de l'oficina tècnica del Pla de Rodalies que la Generalitat va crear precisament fa 8 mesos a l'inici d'aquestes obres per dirigir i coordinar les obres del Pla de Rodalies. Segons les plataformes d'usuaris, la Generalitat, que els ha confirmat que està al cas de la situació, tampoc no ha donat cap termini. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga impliquen més de 16 mesos de tall ferroviari. Van començar l'octubre passat i estan dividides en dues fases. La primera estava prevista entre l'octubre del 2025 i el maig del 2026, però encara no ha acabat. I la segona, amb el tall de trens entre Mollet, Santa Rosa i la Garriga, estava prevista entre el maig de 2026 i el gener de 2027. Segons el comunicat emès per les plataformes d'usuaris, els treballs del mur afecten només l'espai de la via 0 i, per tant, no hauria d'impedir la connexió de l'R3 a l'entrada nord de l'estació de Montcada i Forcació. Qualifiquen d'escandalós que no s'hagi activat cap mecanisme d'urgència per reparar el mur i evitar el retard de les obres. També consideren una deixadesa i abandó de la línia que no s'hagin solucionat els casos de robatoris de coure, l'últim entre la Garriga i el Figaró, fa una setmana i mitja. A més, afegeixen que l'incompliment i retard de les obres no només afecta l'R3, sinó també l'R7 i les circulacions de proves dels nous trens de Rodalies que s'estan fabricant a la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, sabem que avui és un dia complicat pel que fa a la mobilitat a les nostres comarques. Explica'ns.
3: Doncs mira, Ona, a veure, vull destacar pel que fa a la línia R3, no hi ha res a dir, però sí que a les carreteres, avui hi ha zones, hi ha pobles que ara mateix doncs entrades d'ells estan incomunicats, per exemple, pujant des de la C-17 per on recórrer, passar el Tour de França. Hostalets, Centelles, tenen entrades als seus pobles tallades a causa de tot el pas del Tour de França, també cap a la zona passada Manlleu, és a dir, tota la zona de la part nord d'Osona. Per tant, avui que la gent miri sobretot els mapes, els mòbils, de quines són les restriccions, perquè hi ha molts pobles que quedaran incomunicats.
2: Doncs aquesta és la mobilitat pel que fa avui al nostre territori.
3: I també
2: hi ha un apunt més, Andreu?
3: Que si la gent vol anar cap a Puigcerdà o això, no podrà anar per la Cullà de Tosses perquè estarà tallada, o sigui que hauran d'anar per la C-16.
2: Perfecte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara, bona.

0: I ara repassarem les notícies que us explicàvem feia una hora. La Fundació Impulsa becarà 27 estudiants de formació professional del Moianès al curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat tenia en Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial, que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa al Moianès.
2: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
1: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats.

0: la Colla de Diables de Cardedeu ha celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Enric.
1: Doncs sí, així és, Ona, i és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places. Amb una llegenda d'Albert on no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem a Alba Ferrés de la Colla de Diables de Cardedeu.
2: Durant el matí han hagut moltes activitats així com, bueno, un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara, i després han explicat la llegenda i també una llegenda explicada per la Núria, que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
1: La llegenda d'enguany no ha incorporat novetats per a segon any consecutiu, però els espectadors han pogut gaudir de la música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant l'escenificació, la bèstia de la colla de Diables de Cardedeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
2: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des dels més petits als adults.
1: Un cop acabat la representació de la llegenda del Berro, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el Berro de Cardedeu, com no podia ser d'una altra manera. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
0: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions, Isaac Muntades.
3: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Oriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
4: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
5: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
3: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pérez i Ana Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
0: I ara mateix connectarem en directe des de Sant Feliu de Codines amb en Ton Falqués, perquè allà ja estan a punt per l'arribada del Tour. Ton, què tal? No sé si ens podem sentir en Ton. Hola, Ton, endavant. Em sembla que no podrem fer connexió des de Sant Feliu de Codines. Si podem provar-ho d'aquí una estoneta, doncs podrem connectar en directe per veure com es preparen per l'arribada del Tour de França. Fins aquí l'informatiu d'avui. I ara, com sempre, dediquem aquesta estoneta per parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Laia de Déu, què tal? Com portem aquest dilluns?
6: Molt dilluns, Ona. Molt dilluns. Molt dilluns. Excessivament massa dilluns avui, eh?
0: Jo t'he de dir que per mi està sent el dilluns menys dilluns que portem de tota la temporada del Territori 17.
6: Sí.
0: Primer de tot perquè és aquest ambient d'estiu. Per mi és estiu. Avui m'he llevat i dic, ostres, estic... No sé on estic vivint. També és veritat que, clar, avui a la feina també és un dia especial passa el Tour de França, però tot i així també perquè... Clar, ja comencen els torns d'estiu. Per tant, ostres, per mi el dilluns menys dilluns que portem.
6: Clar, jo és que he dormit una unitat de 3 hores avui. Aleshores és com que no acabo jo d'estar
0: molt... No acabes d'arrencar, Laio?
6: No. El tratar d'arrencar-lo, en el meu cas, és un fail total. Vull dir...
0: En fi, Laia, què ens portaràs avui? Aquesta última...
6: Últim
0: coses que passen, eh?
6: De la

0: se'n parla, sí. Vull dir...
1: Poc se'n parla,
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A mi m'agrada molt aquesta secció. Però bé, començarem perquè a mi, bueno, les traduccions em semblen fascinants, vale? Perquè hi ha gent que, doncs, no sap traduir coses. En aquest cas, són paraules del món casteller, perquè al final, doncs, bueno, jo he sigut castellera durant molts anys i crec que és interessant. Però el periódico fa uns dies... El titular deia això: Los Minyons de Terrassa s'estrenen en la gama extra esta temporada durante la fiesta mayor. Fins aquí tot bé. Vale, què passa? El problema ve quan tu veus la foto i veus el peu de foto en el text.
0: I què posa?
1: Què posa? La torre de nuevo, ja comencem malament, con forro y esposas. Ara resulta que els castellers porten... esposes, de manilles, saps?
0: En sèrio?
1: Manilles del castell.
0: Això de quin diari era, Laio?
1: El periòdico. Sí, literalment la traducció està bé, però continuo pensant que el de la Torre de Nuevo seria la Torre de Nueve.
0: La Torre de Nueve, sí. Però,
1: no,
0: però con forro i esposes...
1: Con forro i esposes, clar, vull dir, és la traducció literal que han fet de manilles.
0: Però clar, fins a quin punt s'han de fer traduccions literals quan parlem de vocabulari específic, de, per exemple, en aquest cas, del món dels castellers, no? Jo crec que aquí hauria d'haver-hi de dir, no es pot traduir.
1: El 2 de 9, exacte, no s'ha de traduir. Jo penso que hi ha moltes coses que no s'haurien de traduir, no entraré en aquest tema perquè és un tema que... se m'infla la vena ja, però bé, m'ha fet gràcia perquè és això, són traduccions literals que crec que, com tu has dit, Ona, doncs al final doncs no haurien de fer-se, perquè si no s'entenen i hi ha malinterpretacions.
0: Exacte.
1: I ara em va fer molta gràcia una fotografia que te la llegiré perquè al final és una ressenya de Google.
0: A veure.
1: Vale, que si te la llegeixo, jo et llegeixo el que va posar la persona, vale? Comida excelente, la paella de marisco y los calamares increíbles, muchas gracias Ángel por tu buen trato, calidad, precio inmejorable, muy recomendado. Fins aquí sembla tot bé, no? Uh-huh. Fins que llegeixes que han deixat aquesta ressenya a J. Camps Corredoria d'Assegurances.
0: J. Camps?
1: Corredoria d'Assegurances. Correcte.
0: Ostres.
1: El més divertit és que li respon el propietari. Apreciamos tu opinión, Guillem, però som una corredoria, no un restaurant, tot i que certament ens agrada posar-li una bona salsa als seguros de danys.
0: Els hi ha sortit bé al final.
1: I afegir punxos de sal a les responsabilitats civils. Comentaris com el teu ens ajuden a seguir treballant per obtenir la primera estrella Michelin del seguro. Una salutació. Em sembla fascinant aquest... O sigui, l'error, però és que la resposta... A mi m'agrada molt llegir ressenyes d'Instagram i m'agrada... de Google, i més m'agrada llegir les respostes.
0: A mi també.
1: Un esport fascinant.
0: Tu ets aficionada en posar ressenyes a Google? Jo n'he posat alguna,
1: Jo n'he posat alguna, però no acostumo a posar-ne. Certament no acostumo a posar-la.
0: Jo em poso quan realment és molt necessari i quan realment he anat a un lloc que m'ha agradat molt i dic, és que es mereixen una ressenya, o sigui...
1: O quan no m'ha agradat gens i m'han tractat fatal.
0: Exacte. Quan és un terme mig, és com, bé,
1: sí,
0: ja...
1: Sí, quan és un terme mig, és com un, vale, ja està, o sigui, està bé, guai, tornaré, sí, probablement, però ja està. I jo no podia acabar la temporada del Coses que passen sense parlar d'algú que ha passat molt recentment i que em fa molta gràcia. I que ho titulava, ara m'ha sortit un anunci, titulava l'ABC fa uns dies, segur que ja us heu enterat, però doble ataque a la sede de Vox. Un hombre lanza penes de plástico y otro prende fuego a la fachada.
0: No ho sabia, Laio.
1: Com que no ho sabies?
0: No, mira, això m'encanta perquè és com el desenllaç perfecte per acabar el Coses que passen, o sigui... Com?
1: Em sembla...
0: Uau! Com no ho sabia, això!
1: Pues es veu... Doble
0: ataque.
1: A mi em sembla fàcil... O sigui, el punt de que... No puc llegir l'article, vale? Em sap molt greu. Però el punt de... O sigui, a mi Instagram se'm fa... Crec que fa 2 dies, com a molt, Se'm va plegar com de doble... Vull dir, d'aquesta i memes. Vull dir... llançar penes de plàstic, o sigui...
0: Uau!
1: Vibradors a la seu de Vox, em sembla... la millor reivindicació.
0: Uau,
1: sobretot,
0: m'encanta.
1: No? Venim de l'orgull LGTBIQ+, doncs em sembla encara més divertit, saps? Com a reivindicació, saps?
0: Uau.
1: Per molt que ells diguin. I l'altre, bueno, el que li pren foc, llàstima que no anés més enllà.
0: Estic llegint ara la notícia a l'Aio i em fa gràcia perquè diu... segons ha pogut saber l'ABC, la persona, encara sense identificar, va encendre foc aquest diumenge a uns quants, referint-se a penis de plàstic, que una altra persona va llançar prèviament a la porta de l'edifici.
1: És que em sembla fascinant. O sigui,
0: i que només van cremar els penis de plàstic.
1: O sigui, a mi em sembla... Clar, però el foc devia pujar i, per tant... Vull dir, tu, la foto es veu com la façana una mica xamuscadeta, saps? Una mica clavadeta.
0: Uau, ostres.
1: És que a mi em sembla fascinant. Vull dir, crec que no hi ha millor manera d'acabar...
0: Meravellós desenllaç, Laia.
1: Oi? És que exacte. Em sembla
0: fascinant. Doncs moltes gràcies per totes aquestes coses que passen, per portar-nos notícies surrealistes, que en alguns cops ens agradaria que fossin reals i d'altres ens agradaria que fossin mentida. Per tant, Laia, que vagi molt bé i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
1: Ciao.
0: Adéu. I com sabeu, al final de les coses que passen, nosaltres el programa seguirem, en aquest cas, amb 3 minuts de publicitat. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
3: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de GURB, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de GURB.
4: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
4: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
4: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
4: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
4: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
5: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
6: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
5: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
6: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
5: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
6: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
7: A ALR tenim el vehicle que busques.
8: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
7: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
9: Anuncia't al 9FM.
10: La ràdio de casa. 93-889-4949.
9: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
10: La publicitat més eficaç.
11: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
2: El nou FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
0: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I abans de saludar en Guillem Sánchez, que ja el tenim a punt aquí a l'estudi, farem una connexió ràpida des de Sant Feliu de Codines, que s'hi troba en Tom Falqués, perquè s'està preparant el municipi per l'arribada del Gran Depart. Tom. No sé si el podrem sentir. Doncs bé, connectarem més tard en el programa especial del 9FM, on acudirem aquí a la veu de Sant Joan, per veure un cop més doncs, com es viu al nostre territori l'arribada del Tour. Guillem, com estàs? Dia mogudet avui, eh?
13: Nerviós. Estic nerviós perquè, de fet, m'ha passat com algun company també d'aquí de la redacció, que hem vingut una estona abans perquè no sabíem si podríem aparcar a prop o no de la feina. Finalment hem trobat lloc sense problema. Ara bé, sabem que fins que no passi tot i no s'obri tot, no podrem treure el cotxe d'aquí.
0: El cotxe guardadet.
13: Tot això, dies macos, d'aquells de guardant el record, de fer un vídeo del que està passant per la tele a fora, el que puguem tenir temps d'atrapar i de veure, jo penso que això també és bonic de fer.
0: Doncs vinga, va.
13: Va, en David, ens costat avui el següent. Diu, processant que avui arrenquen 15 dies d'onada de calor. Prepareu-vos, Gent que vagi a veure avui el tour on sigui, sisplau, gorra, ulleres de sol, molta aigua...
0: Molta aigua.
13: Ombreta i el que sigui. Va, la Natàlia respon això, diu... L'únic que mig respecto d'aquesta calor tan obscena és que la roba triga a assecar-se una mitjana de 13 minuts.
0: Sí, això és perfecte.
13: Això està bé.
0: Perquè, a més, també ahir vaig anar a veure el tour i realment vaig agafar una ampolla d'aigua i em vaig ruixar.
14: Sí?
0: 3 minutets i ja estava seca, gairebé.
14: Em va ruixar.
0: Sí, em vaig ruixar amb aigua, sí.
13: Era aigua, eh? Confirmat que no era cava, que no era...
0: No, era aigua i suor.
14: No havien tampoc hidrats ni res que es posen els ciclistes.
0: No, era aigua d'una botiga de conveniència de Barcelona, vull dir que...
13: Va, perfecte. En Dylan, avui també, en retrat això, diu... Avui, lligant estelades a un fanal amb motiu del tour, passa un senyor random amb la bicicleta i em diu... Ojalá se te queme la mano.
0: Ai...
13: Pere, diu... Tot seguit s'ha fotut una hòstia monumental. Diu, poètic.
0: És perfecte!
14: Hosti, el karma existeix.
0: És perfecte, de veritat. O sigui... La vida fa aquestes coses expressament.
13: Mira, jo avui he de reconèixer que venint també cap a la feina amb el cotxe ja he vist algunes rotondes d'aquí de la ciutat de Vic que també s'estaven guarnint amb diferents elements i m'ha agradat molt els trossos de calçada pintats com aquells mítics d'etapes també del tour de ports de muntanya que veus noms
14: de corredors
13: que l'han guanyat, de dates especials. Ostres, això m'ha agradat moltíssim.
0: Que guai. Molt.
13: Va, un comentari d'en Jordi també avui que ens diu... Has vist la sèrie sobre el Tour de França? Diu, no, només he vist el pilot. Fins aquí la meva aportació. Us dono permís perquè l'aneu explicant. De res.
0: M'encanta. Si l'escolta la meva parella, estarà tot el dia dient acudits.
13: Va, Antoni, recorda el següent avui. Diu, vinc observant com s'està renovant el paviment d'una sèrie de carreteres a Osona que casualment són per on ha de passar el Tour. Hauríem de fer passar la cursa per rutes diferents cada any i ja tindríem solucionat el deficient manteniment d'infraestructures que ens toca patir.
0: Això és cert.
14: Que passi cada dia el Tour de França. No?
13: És el que hi ha. És el que hi ha.
0: O sigui, una de les crítiques podria ser que això es podria fer sense que passi el tour.
13: Alegrem-nos per això que s'ha fet, també,
0: Sí.
13: Alegrem-nos que s'ha fet.
0: Sí.
13: Va, bona aportació també d'aquest usuari que ens escriu avui. Acabo d'escoltar els de la SER que retransmeten el Tour anomenar els municipis catalans, però on demà transcorre la tercera etapa i ara tinc el timpà perforat.
0: Ai...
14: Què deu haver dit?
13: No ho sé.
0: Hostalets de Balenyà. No, encara.
14: No, Hostalets és fàcil.
0: Centelles.
14: Camp de Bànol.
13: Uf, la de Camp de Bànol.
14: Sant Quirze de Safaja.
13: Per exemple. Tu, Andreu, aquests dies que ets més de bici o de futbol?
14: A veure, està claríssim.
13: Sí?
14: Bici.
13: Bicicleta.
0: Binomi espectacular.
13: Tot això devies veure, no? I el Brasil-Noruega? No vas veure el Brasil-Noruega?
14: La primera part, me'n vaig anar a dormir. Avui havia d'estar molt d'hora aquí al matí.
13: Va, doncs mira, un parell de pilotes vinculades amb això. L'Adrià, que ens diu... Neymar pendent de la seva guerra particular amb Nilan quan el seu país es troba contra les cordes. Diu, una actitud que ajuda a entendre la seva decisió d'abandonar el Barça i el desenllaç de la seva carrera. Tot allò del penal que va passar ahir amb en Neymar,
14: juro
13: que va ser...
14: És lamentable.
13: Surrealista.
14: És penós.
13: El minut on cessava les recriminacions després...
14: L'IQ d'aquest futbolista, si el de Vinícius i el qüestionem, el d'aquest crec que encara s'emporta la palma,
13: Imagina't. Va, i en Josep ens diu això avui per si mai us ho pregunten, Atenció, ens escriu... Informació de servei. El cognom Odegaard vol dir granja destruïda. És a dir, algú que ve d'un mas que es va perdre durant la Pesta Negra. Per si mai surt el debat. Odegaard és un jugador de la selecció de...
14: El capità, de
13: Noruega,
14: fet. No.
13: Correcte. Que va celebrar aquella falta que li va fer Neymar, precisament, que li van acabar ensenyant groga una celebració d'aquelles de ràbia.
14: Sí,
13: i de...
14: No, vaig mirar la primera part.
13: Ostres, com posa això?
14: No, a mi el que em posa és...
0: Homes, no els entendré mai.
14: Però que això és de...
13: És la celebració
14: que fan. És la celebració de Noruega, no l'has vist?
0: No, Andreu.
13: Doncs busca-ho per xarxes.
0: Ara...
14: S'ha fet superviral, ja veuràs.
0: Doncs la buscaré.
13: Va, acabarem amb una veritat com un temple, la que ens escriu en Ramon. Avui dilluns diu, cada any Vinícius perd la pilota d'or abans. No sé si algú estava pensant que la podia guanyar, encara aquest any.
14: Qui la guanyarà, juga a França...
13: O Argentina.
14: I no és Kylian Mbappé.
13: O Argentina, no?
14: O Portugal, Bruno Fernández.
13: T'imagines.
0: Veurem.
13: Ho deixarem aquí, gaudiu del Tour, i si no podeu ser en un lloc on passi, evidentment, la cursa, poseu la tele, que avui
0: exacte,
13: és dia...
0: Exacte, avui és dia de televisió, exacte.
13: Doncs va.
0: Que vagi molt bé.
13: Fins demà.
0: Allé, Tour.
13: Que vagi bé.
0: Que vagi bé, adéu.
13: Vinga.
0: Passen 6 minuts de 11:15 del matí. Can Fortuny és un dels restaurants en projecció amb més projecció de la comarca i es trasllada. Un canvi que va lligat també al procés de maduresa i evolució d'aquest projecte gastronòmic que lidera el cuiner santallenc Gerard Fortuny. I avui el tenim aquí al Territori 17 per parlar sobre com és aquest canvi. Bon dia, què tal, Gerard?
15: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gerard, el 2023 tu tenies 25 anys i vas decidir obrir el restaurant a Centelles, en concret al centre del poble, que va ser la plaça Major. Què et va motivar a obrir a Can Fortuny?
15: Suposo que la necessitat de tindre un projecte propi. El poble em va ajudar a crear un projecte on pocs diners necessitàvem per arrencar-lo. Després va ser una molt bona opció. I el local estava gairebé intacte. Després va ser inversió petita i amb possibilitat de créixer. Sí que és veritat que la idea al principi era molt diferent a la que estem desenvolupant ara. De fet, molta gent deia que era boig per fer aquest tipus de gastronomia a Centelles, però va anar bé per créixer orgànicament.
0: Ara parlaves aquest tipus de gastronomia. Clar, com definiries què és la cuina de Can Fortuny? Explica'm també quina era la teva idea del principi i al final el que ha acabat esdevenint.
15: Bueno, al principi, i m'agrada explicar-ho perquè teníem unes frases que era compartir és viure i on compartir, si no recordo si era on compartir era menjar o alguna cosa així. La idea era que tothom compartís els plats, fer plats molt grans i tal, però no... O sigui, la idea, quan jo la volia expressar, m'agradava, però quan realment la teoria m'agradava, però la pràctica no la disfrutava, i a mi em tirava molt els menús degustació, que és el que he treballat sempre. Després, com pensava, hòstia, el poble funcionarà millor una oferta que sigui per compartir i no funcionarà l'oferta amb les degustacions. I finalment crec que ha sigut el contrari, si he apostat per el que m'agrada a mi, que és fer menús, i després el fet de fer menjar per compartir, doncs ho he deixat per altra gent.
0: Creus que potser al començar tan jove, perquè, repeteixo, tenies 25 anys, si m'equivoco, corregeix-me, pot ser que se't tingués estigma de, ostres, és molt jove, potser això no li acaba funcionant. O tu sempre tenies com aquella... allò de dir, ostres, és que ja confieu en mi, saps?
15: Els meus amics, no hi havia ni un que en aquell moment confiés en mi. És a dir, tots deien que seria un fracàs absolut. Excepte dos, diria, que sí que hi van confiar. Sí que és veritat que a poc pues, van anar veient que era algo sòlid. També seguim evolucionant a hores d'ara, vull dir, no, òbviament encara estem aprenent i estem treballant molt amb la Clàudia per poder assolir un projecte i que sigui un projecte estable. Però jo invito i convido a tots els nanos joves de 25, 20, 21, 22, és igual l'edat, a que si tenen ganes de fer alguna cosa i estan motivats ho facin. L'edat no ha de ser un problema, ha de ser més la maduresa, però l'edat no ha de ser un problema.
0: Parlem també una mica de el punt principal, no? Aquest canvi d'ubicació. Passes de Centelles a Vic. Com és això de fer un canvi a la capital osonenca?
15: Pues, mira, fa 2 anys, més o menys, ja vaig anar al meu pare i vaig dir que el local on estava mare no m'agradava. I el meu pare emprenyat perquè, clar, era un local que havíem fet junts i no l'entenia. I vaig dir, ostres, és que el que estic fent ara, les necessitats que tinc ara, no són les que tenia fa un any, en aquells moments, que seria fa 3 anys exactament. Les necessitats que tinc ara amb 12 persones treballant per mi, pues, no són les mateixes. I necessito més espai, més un lloc on poder seguir creixent i no estancar-me. I bueno, pues, anar buscant per Centelles, hem buscat per molts llocs... No trobàvem res, sempre jo amb la il·lusió i el somni de tenir una masia amb cabres i un hort, vull dir, això ha estat com algú que ho he hagut sempre. I la Clàudia, pues, sensata i fredament, fa un any vam vindre a veure el local on estem ara aquí a Vic i em va dir, és aquí? Dic, no és aquí. I un dia em va dir, que sí que és aquí, ja. Diu, aquest lloc està bé. I dic, vale, dic, bueno, dic, ens ho mirarem, però ens ho mirarem. Jo seguia amb el cap que volia pues, algú super personalitzat i ella fredament em va dir, Gerard, no tens calés, no et coneix ningú, Vull dir, munta un projecte a Vic, fes-ho bé, guanya diners i si mai pots i t'ho pots permetre, munta't una masia amb cabres i després ja t'ho fas i et jubiles en allà. Però a vegades s'ha d'escoltar a les persones que t'envolten, perquè si no podríem haver-la pifiat molt fort.
0: Llavors, el somni de la masia el deixem per més endavant. Ara teniu un nou local a Vic. Com és aquest local? És a dir, segueix l'estètica de l'antic local a Centelles? Heu volgut canviar una mica?
15: Bueno, aquest local se'ns adaptava molt bé per com és, vull dir, com ha sigut des de fa els últims 30 anys, que és un local amb coteler, amb unes bigues de fusta, o sigui, una estètica molt rústica. Però ens ha anat molt bé, perquè al final el nostre discurs és cuina tradicional reinterpretada, després estem seguint la tradició i l'estem reinterpretant a la nostra manera, amb coses més modernes, però el local ja era rústic, simplement necessitava coses modernetes, i amb l'ajuda de la germana de Clàudia, que és l'Ester, va entendre molt bé el que buscava jo, perquè al final jo li deia que és cuir, algo que sigui reinterpretat, vull modernisme, o sigui, al final l'entrada vull que sigui negra, fosca, que després obrim una cortina i ens trobem un menjador pues clàssic. I crec que ho ha aconseguit, perquè al final entres al restaurant és tot fosc, no hi ha gairebé llum, i a la que passes una cortina negra et surt un menjador, pues, com deia, amb goteler, amb bigues de fusta, amb entreleria llarga, vull dir, crec que hem aconseguit pues, combinar la tradició i el modernisme.
0: I un dels punts també potser que us defineix més és l'hort. Teniu un hort a Centelles. No sé si ara aquest hort segueix aquí a Vic també.
15: Tenim un hort que no, o sigui, no és el nostre hort, o sigui, hi ha un senyor que se n'en cuida i després nosaltres treballem juntament amb ell, per la qual podem treure coses com pepinillos petits i tomàquets. Doncs, tenim 14 varietats diferents de tomàquets aquest any, però aquest any hem fet una petita representació d'aquest hort en el restaurant, amb un hort urbà, que encara no està acabat. Vull dir, estic buscant algú que em posi terra, si algú s'anima o que em contacti amb mi, per poder muntar aquest hort, on tindrem una petita representació, sobretot les pastanagues. Ens va passar una mica com les oques grasses, que hem anat fent concerts. Vam presentar un sopar, es va omplir molt ràpid, vam omplir un dinar, després vam tornar a omplir un altre sopar i vam decidir posar un altre dinar, i ens hi parem, perquè petarem. Però vam fer un format pensat una mica pel poble, perquè pogués vindre qualsevol persona, però se'ns va apuntar un munt de gent de fora després, o sigui, agraït. La idea era despedir el local de Centelles, despedir els clients que han estat molt habituals a Centelles i els que no, vull dir tots, i després pues, tancar una etapa per obrir-ne un altre Vic.
0: Que també vau fer una inauguració a Vic, eh?
15: Exacte.
0: I com va anar?
15: Molt bé. De fet, vam fer una inauguració on cada any fem el tercer aniversari, que coincideix amb el dia del meu cumpleaños, coincideix amb, bueno, aquest any amb l'obertura a Vic, i vam decidir que en lloc de treure-hi rendiment d'un dia que és una inauguració o un aniversari, fer-ho benèfic i destinar-ho tot a la família de Jaume Bou, que bueno, ha estat tot a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
0: I a part de Can Fortuny també tens un altre local, el Forbits, que seria una idea potser completament de Can Fortuny, perquè és una hamburgueseria. També com estan en aquest projecte i què espereu del futur de Forbits?
15: Bueno, en qüestió d'un mes hem canviat els dos locals, vull dir, encara m'estic recuperant. El Forbits a Centelles és una aposta molt arriscada, al final són coses que normalment s'obren a ciutats, bueno, molt semblant al projecte meu. A vegades no cal estar a les ciutats, vull dir, ens hem d'escapar una mica d'aquests llocs, per sobretot els que volem obrir negocis. Crec que hem d'apostar pel poble també. L'hamburgueseria va bé, va molt bé, o sigui, de fet ens agrada molt el que fem, ho estem disfrutant molt. Ara hem decidit fer un canvi de local per lo mateix que he canviat jo, perquè el local on estàvem no era, o sigui, era molt guai, però no se'ns adequava el que necessitàvem. I el de la plaça, pues, fa exactament un any vaig fer una inversió en reformar-lo una mica i creia que era un bon lloc on anar. Sobretot ara tenim una terrassa que està de conya per anar-hi les tardes.
0: Per tant, quedem que teniu Can Fortuny es trasllada a Vic i el Forbits es trasllada a Centelles, però canviant de local a l'antic local de Can Fortuny, no?
15: Exacte.
0: Ha estat dur aquest temps d'anar movent coses i tot?
15: Sí.
0: Sí, oi?
15: Poder més per la Clàudia que per mi, però la Clàudia, pobra, era la que rebia pues, tot el meu estrès, però... No, bé.
0: Quin tipus de client teniu a Can Fortuny? O teniu? No sé si ara potser canviant a Vic serà un públic diferent, perquè clar, realment és el que dius, no? Aquests llocs de menús degustacions potser són més adequats per les capitals, però ostres, a Centelles ha funcionat bé, i d'on venia la gent?
15: La veritat és que a vegades en restaurants de menús degustació ens trobem que el client és que ve un cop l'any, dos cops l'any, o ve un cop a la vida, mm-hmm, per provar-ho. Després, quan jo penso en el negoci, dic, ostres, poder en un lloc com a Barcelona, que tinc un munt de turistes, està bé, puc permetre-m'ho, mm-hmm, però un lloc com a Centelles o com ara Vic, la Clàudia pues, va tindre la idea de presentar una carta per venir aquí a Vic, o sigui, la vam posar a prova a Centelles fa uns dos mesos, i vam crear una carta pues, per poder tindre un públic més recurrent. Després la carta és un model que ens agrada molt perquè seguim el menú degustació, simplement que us el feu vosaltres a mida, us el personalitzeu a el que us vingui de gust en aquell moment, i és una carta que bueno, dona peu a poder vindre un cop al mes o un cop cada dos mesos a provar els nostres plats, que al final els hem canviant cada tres mesos.
0: Mm-hmm. Ara, per acabar, una persona que tingui ganes de provar aquest menú degustació, què s'hi ha de trobar? Què et pot esperar? Quins, per exemple, digue'ns algun exemple de plats que puguin trobar.
15: Bueno, ara estem intentant fer un patent cru, que és just d'avui, que l'estem intentant fer amb botifarra negra i aigua de porc, però després fem plats com l'arròs, que això us ho trobareu al menú degustació, que és una de les nostres especialitats. Treballem molt el producte que tenim de temporada, com ara el calamar de putera o un bisquer de lluerna que està quedant molt guai. Sobretot no són plats que siguin molt experimentals o molt raros, sinó que anem a fer cuina molt tradicional, però poder amb textures o amb elaboracions diferents, o la Clàudia, que ens fa postres com un lemon pie ara, però li combina Maria Lluïsa i el Fabra, que el fa molt refrescant.
0: Mm. Doncs Gerard i la Clàudia, que tampoc ha parlat, però també ha estat aquí acompanyant-nos avui a l'entrevista, moltes gràcies per venir al Territori 17 i també molta sort en aquestes dues etapes, també Can Fortuny i la de Forbits. Que vagi molt bé.
15: Merci, gràcies.
0: A vosaltres. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Última setmana del Territori 17 de la temporada, així que avui parlarem ja de festes majors, l'esdeveniment del nostre país durant aquests mesos. I avui ho farem parlant de la festa major autogestionada de Cardedeu, no, Enric?
16: Doncs sí, exacte, així és, i parlem d'autogestió. Estem parlant del Polvorí, que va molt més enllà d'una festa. De fet, és un punt de trobada per l'antifeixisme, el feminisme, per l'antiracisme i per l'ecologisme. Una festa amb uns pilars clars, un espai segur, l'indret, de fet, on es lluita perquè la societat sigui una mica millor aquí a la vila i que ho sigui gràcies a la comunitat. En definitiva, l'indret on els ideals d'esquerres es materialitzen i passen a ser fets i no només paraules. I precisament les companyes del Polvorí són les que aquest cap de setmana han presentat el cartell del que serà la festa major autogestionada més espectacular d'aquests últims anys d'edicions. Així que volem conèixer-la, volem parlar-ne i volem preguntar-li a la representant que tenim aquí avui, la Júlia Genís, que ens va comanar ella el lit perquè de cultura en sap un feix, així que si alguna cosa és el Polvorí, és cultura en majúscules. Júlia, benvinguda a casa teva i al Territori 17. Com estàs?
17: Hola, gràcies per convidar-nos. Fa molta il·lusió.
16: A tu només faltaria... Escolta'm, a veure, jo m'he deixat portar, ja ho has vist, però explica'ns tu que en formes part, què és exactament el Polvorí per la gent que no ens ho vegui.
17: Doncs el Polvorí, jo diria que ho has dit molt bé, és un espai segur de festa, és un espai que reivindica la lluita popular i social des d'una base, des de la cultura, des de la plaça, des de la comunitat, des del trobar-se i des del gaudir sabent... Que estem reivindicant junts, no? No és només un espai on anar a ballar, que també, però sinó també és un espai on tu pots ballar segur, on tu pots reivindicar el que creus i... O sigui, diríem que podria ser una festa major amb caire de transformació social.
16: I tant. I escolta'm, hi ha molta gent que l'ubica segurament com que la gent que forma part així té un perfil més aviat jove, no? Però clar, quan va néixer? Perquè hi ha molta gent que en forma part que no va veure el naixement perquè no existia ni l'imaginari als seus pares.
17: Hòstia, sí. El Polvorí va néixer el 2002. Wow. Ja fa... Aquest any fem 24 anys.
16: Poca broma.
17: I l'any que ve farem festa grossa perquè en fem 25, quart de segle. Vull dir que ja, ara ja fa bastant de temps. Som gent jove, però és veritat que ara ja comencem a apropar-nos a certes edats. Vull dir que ja no està tan format només per la part més jove del poble. I jo crec que el Polvorí va néixer com d'una necessitat, no? D'una necessitat de tenir un espai diferent de festa major. I el que ha anat fent al llarg dels anys és anar-se transformant en convertir-se doncs, en cobrir necessitats que es veien al poble. Doncs primer era un espai molt més jove, després a poc a poc va aparèixer el petit Polvorí, que també feia activitats per nens, a poc a poc hem anat cobrint diferents àmbits que veiem necessaris, sobretot per les persones que formaven part de l'espai aquest i que el creaven cada any.
16: Curiosament, la festa autogestionada de Cardedeu es fa a la plaça de Sant Joan, que és la plaça de l'Ajuntament, com li diem tots els d'aquí. És on hi ha, precisament, com haureu vist, l'Ajuntament. Com és ara mateix la relació amb el consistori? Aquests últims anys han estat, no sé si definir-ho amb la paraula complexa, per ser molt assertiu.
17: Sí, crec que l'Ajuntament aquests últims anys ha sigut complexa, però amb totes les entitats del poble, perquè...
16: De fet, no es consideraven entitat, no?, que ja ho han dit algunes vegades. Que
17: va ser de fet, no ens consideraven cultura. això ha sigut un tema, la veritat. Però sí, ha sigut complexa també perquè hi ha hagut una mica la sensació que l'Ajuntament ha posat com moltes traves a tot el que és l'entitat popular del poble, a nivell burocràtic, a nivell de permisos, d'assegurances... coses que, vulguis o no, nosaltres som voluntaris. Nosaltres, igual que totes les entitats, vull dir que som persones que no ens dediquem a això, no tenim un sou per organitzar aquesta festa, ni ho fem perquè tenim ganes de crear aquest espai i d'oferir aquest espai al poble, no? I aleshores, de cop, trobar-se moltes pegues burocràtiques o gens fàcils de tirar endavant quan tu no tens certs coneixements, doncs clar, és un problema perquè no hi ha ningú de l'Ajuntament que t'ajudi, no? Aleshores, està sent una relació bastant complexa, la veritat. Aquests últims anys està sent difícil de trampejar. També és veritat que tenim molta experiència. Vull dir, portem molts anys, sempre mai hem estat vinculats a l'Ajuntament, portem molts anys sent autogestionats i barallant-nos amb coses que... perquè tenim línies ideològiques molt diferents. I aleshores, bueno, doncs tenim molta, molta experiència i tenim persones dins del Polvorí que saben molt bé el que es fan amb aquest tema.
16: Anar capejant pedres a la sabata, podríem dir d'alguna manera.
17: Exacte, una mica, sí.
16: Escolta, i ara sí, perquè, ostres, són molt curtes entrevistes i vull entrar dins el tema també en matèria i jo me'n vaig per les branques. Anem a parlar de la festa. Cartellàs, en majúscula, no? És a dir, com ha anat això? És un cartell, vaja, que té de tot.
17: Home, sí, és un cartell molt ple d'informació, sobretot és un cartell preciós que ha fet la Marina de las Fuentes, que exacte, és dissenyadora gràfica i que forma part també de l'executiva del Polvorí des de fa un parell d'anys.
16: Gràcies, perquè no sigui un cartell fet a mia com tants...
17: No, no, no, és fet a casa, a mà, és fet amb l'esforç humà. I la Marina ha fet aquest cartell preciós que ha estat ideat amb... O sigui, el Polvorí cada any té un eix temàtic que fa que la festa sigui vehicular com amb tot s'intenta portar cap aquí. Aleshores, aquest any s'ha escollit com a lema i com a eix temàtic. No és folklore, és trinxera, defensem la llengua. Bravíssim. Una mica és la defensa del català, no? Com a eix troncal de la cultura popular, buscant la defensa del català com, no només com a la tradició o el folklore, sinó com a eina transformadora també social, una eina de trobada, una eina de benvinguda, una eina de col·lectivisme, no?, i de lluita social. Aleshores, agafant aquesta idea, la Marina ha fet aquest cartell preciós, agafant una mica el que volem és convidar la cultura popular a la plaça. O sigui, com trobar-nos tots per celebrar conjuntament un espai i per celebrar qui som també i qui serem, no?, perquè la cultura es transforma i avança conjuntament amb la societat.
16: Quina pena haver de segle XXI haver de defensar la llengua d'un propi territori d'un país, no? Bé, igual que haver de defensar el feminisme, haver de defensar l'ecologisme, etcètera, però em dona la sensació que aquesta defensa, tot i que sóc conscient que cansa molt haver d'estar lluitant tots els que creiem en aquests conceptes de, bàsicament, drets humans, així de senzill, no? La gent no ens pensi radicals, no? La radical idea dels drets humans, no? Però em dona la sensació que des del Polvorí ho viu sempre amb una energia desbordant, no?
17: Sí, sí. A més, també perquè fa molta ràbia, no? Perquè certs discursos que ha costat molt lluitar des de les esquerres i des de la base i des del carrer, de cop arriba certes persones i l'agafen i la transformen en una idea que no té res a veure, no? La tragiversen i se'n va cap a una cosa totalment feixista o cap a una idea totalment racista i penses, és que no anava d'això, o sigui, no estàvem parlant d'això, no? I fa molta ràbia perquè jo crec que defensar la llengua, en el fons, és defensar... és defensar-nos a nosaltres i defensar la trobada, o sigui, no? És com... és que és la base de la nostra... o sigui, és la base de la cultura. Aleshores, fa molta ràbia haver d'estar... a més, anar dient, no, defensem el català, però antifeixisme, eh? Sobretot antifeixisme, perquè no volem caure en els discursos de certs partits i de certes persones que estan tergiversant completament la lluita. I això fa una ràbia, tio, perquè aleshores les coses se'n van de mare.
16: El meu parell, aquestes lluites són transversals, no existeix una sense l'altra, però vaja, així ja són opinions meves.
17: Exactament.
16: A mi m'agrada definir-vos com un punt de descobriment de nous talents. Grans grups que han marcat l'escena musical catalana han començat aquí quan no coneixien ningú, i també com un punt, deixem posar els dos conceptes al mateix lloc, que em diuen, on hi ha el punt Lila Cardeu? I jo ara, amigues, els diria, aneu a la plaça Sant Joan. Ja no busqueu, aneu a la zona del Polvorí, no? Perquè d'alguna manera hi ha una cura. Llavors, hi ha una cura per la cultura, hi ha una cura també per l'espai segur. És un espai, bueno, aquesta seguretat general, no? Podríem dir?
17: Sí, sigui per necessitat o sigui per ganes també, una mica de les dues coses, com que som un espai autogestionat, no tenim grans pressupostos per crear la Festa Major, perquè tots els diners que nosaltres fem servir són els diners que generem a l'any durant els actes que fem o durant la pròpia Festa Major, amb la barra que posem a la plaça. O sigui, nosaltres no cobrem entrada per res, vull dir, com que som un espai que generem els nostres propis ingressos i d'aquí surt la següent Festa Major, no? Aleshores, sigui per aquesta qüestió, una mica ens hem dedicat a descobrir persones, perquè quan arriben a certs nivells els grups ja no pots pagar els seus grans catxets. Aleshores, està bé, està molt bé això també, perquè ens dona l'oportunitat de passar-nos tot l'any buscant a grups nous, que persones que... ostres, hem sentit que aquest grup està molt bé, doncs intentem tirar-li la canya a veure si potser poden venir, tal, posar-nos d'acord. O sigui, sempre és com un... és una feina que...
16: és difícil.
17: És difícil, és i que difícil. A més la fem durant tot l'any, perquè nosaltres comencem a treballar al setembre, o sigui, l'agost fem la Festa Major, al setembre comencem a treballar, i més o menys al febrer hauríem de tenir tancats tots els grups, perquè si no després les coses també comencen a pujar de preus.
16: Sí, és complicat. Coses. Arribem al final del Territori 7, us empassem a tots demà de 9 a 11, i a tu t'emplaço una entrevista a una notícia de cara a aquesta setmana. Gràcies per tot i ens veiem ben aviat a plaça.
17: Moltes gràcies a tu, Enric.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: A cap d'orella em deia suau, des dels teus anys viscut.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin hablar?

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la parxada i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.